Dalla Sok Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és dimecres 7 d'octubre. A aquesta hora comencem el Dit i Fet.
1: Nois, obrim la paradeta.
0: Obrim la paradeta, com fem cada dia a aquesta hora del matí. Això és Ràdio Pineda, gràcies com sempre per ser-hi, per acompanyar-nos un matí més en què us tindrem molt informats de tot el que cal saber a primera hora del matí. De seguida repassem tota la informació amb en Pep Basar. Hem estat en alerta aquestes últimes hores, també li preguntarem a en Jordi Pérez de com ha anat la nit i finalment doncs, què és el que ha acabat passant. I també preguntar-li per la previsió, a veure si les coses milloren una mica més de cara a aquests propers dies, que sense perdre de vista dilluns que ve és festa, per tant, veiem cap de setmana llarg i també li preguntarem a en Jordi doncs, una mica tot plegat, eh? Bé, doncs moltes qüestions que avui també us destaquem, especialment ara un quart de nou del matí, com diem, que repassarem tota la informació, ens posarem al dia de tota l'actualitat a Pineda, comarca, amb una mirada també molt més general. Bé, i també avui ens fixem amb la Setmana de la Salut Mental, ho farem aquest migdia amb el programa Pineda es mou, amb Maria Josep.

0: Bé, Setmana de la Salut Mental amb moltes activitats per donar visibilitat a una realitat que afecta, de fet, a molta gent. A Pineda ens hi hem posat, com diem, amb moltes propostes, amb moltes activitats, i precisament també aquest divendres al matí tenim previst entrevistar els responsables de l'associació Bojos per Tu, que també treballen per donar visibilitat i per promoure també la salut mental amb moltes activitats i moltes propostes que coneixerem també aquest divendres. Però vaja, tot això us ho anirem explicant avui. La informació també la recollim cada hora en punt. Els butlletins informatius i a tot això, bona música, energia positiva i ganes de compartir un matí més de bona ràdio. Des d'aquí, des de Pineda, molt bon dia a tothom. Un plaer acompanyar-te com cada dia. El meu nom és Olga Digue.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.

creatiu, pinta el teu mandala i relaxa't aquesta tarda a 6:15 a la Biblioteca Serra i Moret. Bé, i també recordar-vos que hi ha moltes més activitats que us anirem explicant també aquests dies. També tot ho trobareu al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat. Bé, a banda d'això, també recordar-vos que el 18 d'octubre es fa a Pineda la marxa popular contra el càncer. Recordeu que aquests dies s'estan venent els tiquets i les samarretes. Bé, recordar-vos que aquest matí també els trobareu al mercat de Poblenou. Com diem, propostes que avui us expliquem al portal de notícies de Pineda. Bon moment per recuperar

0: previsió del temps d'aquesta alerta. Per tant, ara li preguntarem a en Jordi, a 8:45 del matí, com ha anat tot plegat. Però ara és el moment de repassar la informació amb en Pep Besart. Sembla que això rima. Bon dia, Pep.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Com es lleva una mica informativament aquest dimecres?
1: Doncs avui ens hem salvat de les pluges fortes que han caigut a molts punts de Catalunya. No sé si heu vist les imatges del que ha passat al sud del país, però vaja, déu-n'hi-do. Estralls també molt importants a tota la zona de comarques tarragonines, tota la zona de les Terres de l'Ebre, entre d'altres. Per tant, uns ruixats que tornen a deixar estralls a Catalunya. Sembla ser que de mica en mica s'ha d'anar acabant. Li preguntarem a en Jordi, tot i que no acaba de fer net, però li preguntarem a veure si finalment ha de marxar tot això. Ahir, sense entendre-hi res, vèiem uns mapes força potents d'unes nuvolades en forma molt rodona, com si fos una espècie de bomba nuclear que hagués esclatat, com aquell que diu, al vell mig de Catalunya. Bé, a tot això, avui destacarem que la Generalitat mobilitza 75 milions d'euros per fer front als danys pels aiguats. Així ho ha fet públic el govern de Catalunya. Mesures que són 20 milions d'euros per subvencions directes cap als ajuntaments. Ha de servir per reparar infraestructures o equipaments o també edificis. 5 milions d'euros per empreses o 50 milions en préstecs i finançament també per empreses i també autònoms. Com diem, la Generalitat ha fet públic que vol ajudar els ajuntaments a rebre suport econòmic perquè s'han hagut de fer actuacions i s'hauran de fer actuacions que superen, diuen, la capacitat del pressupost municipal. De fet, lògicament, sense estar previst tota aquesta qüestió. Imaginem-nos, només per posar un exemple, Pineda, l'import que significarà tot això. Per tant, notícia avui de portada amb aquests milions que s'han de mobilitzar per part del govern de Catalunya. Els carrers continuen plens de fang, continuen, per tant, les tasques de neteja a principals vials de Pineda. Alguns carrers han anat recuperant de mica en mica, si es pot dir així, la normalitat, però d'altres estan encara afectats. I hem vist un comandament de bombers que s'ha situat justament a Pineda, d'on no n'han marxat, i per tant es pot dir que porten 3 dies seguits. Bé, avui serà el quart ja, treballant intensament. Ahir vam veure com molts bombers estaven fent tasques també amb material i maquinària pesada, sobretot a la zona del passeig. Encara, tot i que s'ha posat una mica d'ordre tot arreu, hi ha zones encara on és molt visible. Els comerços també s'han anat recuperant dels aiguats, treballen per recuperar la normalitat. Alguns comerciants ens explicaven ahir que han perdut algunes pertinences, però vaja, han pogut obrir en la seva majoria i, com diem, intenten recuperar la normalitat. Ens han explicat també que han intentat accedir a les asseguradores a l'espera que els puguin ajudar. Per cert que, parlant d'inundacions, ahir vam parlar, per exemple, de l'Institut Joan Coromines, també la resta d'escoles que han patit aquestes afectacions, sobretot l'Institut Coromines, però també avui llegim que la Colla Castellera de l'Alt Maresme ha informat que s'ha inundat també el seu local. Un parquet que ha quedat aixecat, el terra que ha quedat completament xop i part del material també afectat. Els castellers necessiten un espai amb unes característiques específiques. Ara estan valorant qui són els desperfectes i ens han fet saber que ara per ara no poden fer servir aquest local. Per tant, estan demanant si poden trobar algun local que els pugui acollir de forma provisional. Per tant, també notícia que afecta en aquest cas una entitat important com són els castellers.
0: Contactarem amb ells, també al llarg del matí intentarem contactar amb ells també perquè ens ho expliquin de primera mà.
1: I encara és notícia també, lògicament, el que ha passat a la resta de poblacions del nostre voltant. Santa Susanna, ahir veiem unes imatges absolutament frapants del que ha passat a Santa Susanna, amb equipaments encara tancats pels danys del temporal. Vaja, a tot arreu. A Palafolls vam parlar ahir sobretot d'un punt que s'ha fet viral, que és la Biblioteca Miralles de Palafolls, que ha quedat completament destruïda, es pot dir, almenys totes les seves tot el seu fons, si no tot bona part. I Calella, doncs, que ha tingut menys afectacions també perquè va ploure i menys. I Tordera, doncs, també ho ha anat superant, també va tenir menys quantitat de pluja. Si us fixeu, no parlem massa de la Tordera perquè ha crescut molt, però no ha vingut una d'aquelles famoses torderades, entre d'altres perquè a la zona alta de la capçalera doncs, no va ploure tant com a la costa, i per tant la Tordera, doncs, tot i que ha baixat molt plena, no ha causat estralls, tot i que sí que hi ha algunes situacions, doncs, encara per arranjar, sobretot en zones de muntanya, Orsavinyà, Vallmanya, entre d'altres. I per no parlar de Malgrat de Mar, on hi ha afectacions molt importants, extraordinàriament importants, en alguns vehicles que s'han fet virals també les imatges, han quedat absolutament destruïts aquests cotxes, perquè vaja, han quedat literalment submergits dins l'aigua. I per no parlar dels 600 turistes que estaven allotjats en un hotel, concretament el Silhouette, justament a la zona que més es va inundada en Malgrat, la zona més afectada, perquè les seves dependències han quedat completament inundades. Sense que ens ho hagués dit ningú de forma oficial, extraoficialment, una persona que coneix bé l'edifici ja ens va dir, penseu que s'ha inundat per complet. Això és un aspecte econòmic que serà extraordinàriament important. S'ha inundat per complet i s'ha destruït per complet el menjador, la cuina, tot el pati, tot el jardí, la piscina, tota la zona de l'hostaleria de l'hotel, al 100%. Sí, això és la idea de la situació de la que estem parlant. Estem parlant del Silhouette, però podríem parlar també d'altres hotels de Pineda. Ahir, deixeu-me dir que vaig anar fins a la Promenade i l'aigua, doncs, bé, ha afectat també de forma notable altres hotels, el Montpalau, hotel... Vaja. Per tant, situació tocarà fer front, doncs, al sector hoteler, amb una situació, doncs, que era del tot inesperada. Més coses. El servei de Rodalies, que ha quedat completament afectat, recordem, es fa servei de bus encara entre Arenys i Maçanet-Massanes, però s'ha acabat de complicar perquè els maquinistes han dit que no garanteixen el servei, asseguren que no volen posar en risc la vida de ningú i asseguren, doncs, que els trens no és segur, doncs, que avui puguin viatjar, que no presten la seguretat, doncs, que tocaria. Ahir vam poder veure per Pineda allò que s'anomenen, doncs, aquests trens que són com de... bueno, com trens de prova, perquè ens entenguem, trens que passen buits de passatgers.
0: De passatgers per fer una mica el recorregut, per si és segur, entenem.
1: Van molt a poc, no? A poc, i sí, van mirant a veure si la cosa, doncs, aguanta. Mm. Però a ningú se li escapa, doncs, que, vaja, si es pren aquesta mesura, doncs vol dir que molta confiança en la seguretat plena no tenim. I, per tant, els maquinistes han dit, doncs, que avui no volen prestar el servei. Per tant, a la R1, a hores d'ara, informació de fa una hora, no circulava cap tren en tota la R1. Per tant, si heu d'anar cap a Barcelona, si us heu de moure per la comarca Mataró, no sé, Blanes, doncs que sapigueu que no teniu servei. Hi ha servei de bus que estan intentant encabir tothom com poden, però us podeu imaginar, doncs, que no és fàcil. Tot i així, hi ha molta menys gent a les estacions, perquè ja s'ho veien a venir. La gent s'ha informat molt bé a través de la xarxa, doncs, de telefonia mòbil, i per tant, doncs, aquesta és la situació. Renfe acaba de dir que els busos no poden absorbir tots els passatgers de Rodalies i, per tant, demanen a la gent que tingui molta paciència, i avui, lògicament, doncs, ja podem assegurar que molta gent perdrà el dia de feina i perdrà, doncs, l'escola. I en tot això, encara sense notícies de la persona desapareguda a Pineda arran del temporal, n'hem parlat molt i molt, no en sabem res més. Hi ha més notícies, però les podeu descobrir en altres butlletins informatius, també a radiopineda.cat. Avui ens centrem encara molt en els efectes del temporal. I volem tenir uns minuts per parlar dels diaris, bàsicament, doncs, perquè hi ha notícies també molt importants. Són molt importants, però han quedat desapercebudes, si més no, la nostra comarca. Però mira, acabarem la notícia més important del dia, i de la setmana, sense cap mena de dubte. Mira, D'una banda, avui els diaris tots parlen de l'amnistia que s'ha acabat imposant, per dir-ho així, a Carles Puigdemont i a tot el seu entorn. Per tant, tots els diaris es pregunten quins són ara els nous passos que seguirà, per dir-ho així, doncs, aquest cas. L'advocat de Puigdemont, ahir Puigdemont va parlar, l'advocat ha parlat també i ha donat a entendre que, en tot cas, Puigdemont arribarà sempre després de les eleccions generals. Va dir que van venir a dir que la seva figura doncs es basarà en ser una espècie d'icona del que va ser, per dir-ho així, del que va ser tot aquell episodi, però que més enllà d'això doncs segurament no tornarà a la política activa com algú s'imaginava. Tot i així, recordem que és diputat al Parlament de Catalunya, eh? Per tant, una foto, sens dubte, serà la seva tornada, això ja ens hi podem agafar de peus. Com arribarà? Si arribarà, doncs, a amb cotxe o amb avió, no ho sabem, ja ho veurem, però sens dubte és notícia d'impacte i també serà notícia d'impacte quan la veiem entrar al Parlament, perquè la gent està despistada, però és diputat al Parlament. Recordem que hi ha aquell llacet groc que... Sí. Ell en Comín, eh? No, ell en Puig, si no recordo malament. Bé, en qualsevol cas serà una imatge, doncs. L'altra imatge buscada, la trobada amb el president Illa, que també tothom es frega les mans, els diaris, i a tot això, doncs, recordem que Pedro Sánchez, ho dic per si esteu despistats, doncs, ha convocat eleccions generals, que seran el 29 de novembre. Per cert, que ahir vaig veure pels diaris que el dia que es constituirà la presidència del govern, o sigui, el dia que es farà allò la votació, bueno, allò del pleno del Congreso, perquè el calendari és així de capritxós, per dir-ho així, serà el dia abans de Nadal. No sabem si hi haurà el fum-fum-fum.
0: El dia abans de Nadal?
1: Sí, no sé si el 23.
0: Carai,
1: sí.
0: I pels vols de Nadal?
1: El 24 és festa a Espanya, eh? Recordem-ho.
0: Sí, sí.
1: Catalunya encara es penca, però el dia 23 crec que hi ha el pleno...
0: Espera, és quan fem cagar el tió.
1: Sí.
0: Que li donem com
1: això...
0: si
1: fas tu. Bueno, ja veurem. Tampoc sabem qui serà escollit president d'Espanya i amb quins suports. Bueno, ja veurem. Però el calendari és així de curiós.
0: Un moment, o sigui que sabrem... Anem... Ja quedarà tot definit pels vols a Nadal?
1: Sí, per Nadal ja...
0: O sigui que començarem l'any amb Gobierno Nuevo.
1: Més o menys.
0: Ah.
1: Bé, més coses, però notícia aquesta curiosa. El govern espanyol, mentrestant, recordem, pot aprovar tot allò que vulgui, perquè recordem que durant aquest temps d'allò que s'anomenaria un interregne, en un argot històric, doncs el senyor Pedro Sánchez, que és el primer ministre espanyol, pot, per dir-ho així, fer i desfer les coses de la vila.
0: Ara m'has fet pensar en aquella sèrie del sí, senyor ministre,
1: ell
0: o sí, primer ministre.
1: Pot governar una mica a plaer, una mica a plaer, per tant, intentarà doncs marcar estil durant totes aquestes jornades que encara resten fins a la convocatòria d'eleccions, en què quan es convoquen eleccions sí que ja la cosa queda més dissolta, ja no pot aprovar res, però encara ara té una pila de dies, té molt de marge per fer el que vulgui. I res, els diaris parlen avui també, lògicament, dels aiguats. També parlen de la revolució estudiantil que hi ha a França, un gran desplegament policial. Recordem que a França, quan fan manis, pues, cremen coses, i en aquest cas fins i tot han cremat escoles, instituts i el que no són escoles. I notícies també, que ha quedat una mica desapercebut de casa nostra, però és una notícia també molt destacada. I també vull llegir a tots els diaris, lògicament, que Messi plega de la seva selecció. A mi, personalment, me la bufa bastant, però Messi diu adéu a tota una era i s'acomiada, doncs, recordem això sí, eh? S'ha de reconèixer la seva vàlua dins del món del futbol.
0: Ara pensava, dic, però si ha sigut un déu i l'heu tingut,
1: sí,
0: a dalt de tot,
1: bueno,
0: i ara el teniu, no els inferns, els ultrainferns.
1: No, perquè els catalans som així.
0: Oh, de veritat, no,
1: sí,
0: esteu mai contents.
1: No estem mai contents. A mi li reconec tot, però mira.
0: Què?
1: Jo sóc molt dolent jugant a futbol, eh? Mira, Espanya va guanyar Croàcia, eh? Croàcia 1, Espanya 2 a la Nations League. Que Espanya ha fet un bon paper, ja està cap a quarts de final. Ho dic perquè Espanya està demostrant ser una selecció molt potent, doncs, a nivell, diguem-ne, planetària. I res, la notícia més important de la jornada. Ara sí. Recordeu que el millor croissant d'Espanya, un dels millors, va ser del pinedenc Abel Garrido, que
0: de la botigueta
1: tenir... Sí, l'any
0: sí.
1: passat el van tenir aquí
0: ens va portar croissants.
1: És de Pineda, però té, sí, té el negoci, diguem-ne, amb el grat de mar. La botigueta del pa, eh?
0: Aquí,
1: es va,
0: sí,
1: enfrontar a 60 rivals diferents i va aconseguir, doncs, ser el segon millor croissant de tot Espanya. Doncs bé, aquest any s'ha tornat a fer el concurs, no ha anat a parar el premi cap amb ell, però ha anat a parar una altra vegada cap a una Pastisseria, en aquest cas, de Barcelona. És la pastisseria, això t'agradarà, eh?
0: El a
1: nom?
0: Veure?
1: La pastisseria Morreig.
0: I per què m'ha d'agradar
1: bueno, no
0: el
1: sé,
0: nom?
1: Perquè tu sempre busques aquest puntet.
0: No, home, no.
1: El Morreo, eh? El Morreig de Barcelona.
0: El Morreig.
1: És bonic el nom, eh?
0: M'agrada molt.
1: Doncs mira, és un senyor que... És un pastisser, per dir-ho així. Que... ha explicat que té ascendència francesa, que fa 12 anys que viu a Catalunya, i ha explicat que ha volgut fer un croissant molt francès, recordem que són els reis dels croissants, no se'ls hi pot negar, i ha fet, per tant, un croissant, diu ell, molt francès, d'Alsàcia, ha dit ell, doncs amb molta mantega, bueno, molt bonic. I, escolta, el més important, dos aurillos pel millor croissant del món.
0: Ja veus.
1: Mira, aquí tens.
0: Mira, no, no, si té una pinta espectacular. Ara em venia al cap allò de... Me'n vaig a fer un morreig.
1: Seria
0: ja,
1: una mica...
0: Ja la tens liada a casa.
1: Seria una mica això. Recordem, el 2025 va guanyar també la Pastisseria Canal de Barcelona, també com a millor croissant, i el 2025 i el 24 la Pastisseria Prat de Can Carriel, de Roda de Ter. Per tant, sempre Catalunya a la...
0: Amb els millors croissants.
1: A l'èlit de la cuina, també a la pastisseria. Jo crec que és un mèrit.
0: Oh, i tant.
1: Que l'hem de... Ara, per televisió apareix aquest programa que es diu Chefs, no? Que ho expliquen, diu que Catalunya ha aconseguit crear una cuina que és veritat que primer va anar a veure què feien a França, però ha aconseguit crear la seva... el seu propi estil.
0: I la pròpia marca,
1: i
0: eh?
1: I ha creat una cuina que ara ja ha acabat sent l'enveja doncs, de tot el món. Per tant, crec que és un mèrit i un patrimoni, allò que se'n diu, anava a dir immaterial, però és un patrimoni material
0: total
1: que tenim a Catalunya.
0: Exacte, i ho posem en valor també des de Ràdio Pineda, reconeixent també la feina que es fa cada dia a tots els obradors de Pineda, comarca, de tothom que treballa en el món de la pastisseria, no?, per elaborar els millors productes per oferir als seus clients. Això té molt de mèrit.
1: Té molt de mèrit. Ja he dit que Pineda, si voleu un dia... Però hi han també molts bons croissants, eh?
0: Oh, i tant.
1: Si un dia ho comentem. Escolteu, també té molt de mèrit que tenim els millors homes del temps del món, i això sembla que és una frase dita, però no és així. Ahir sentia com una persona explicava per televisió la complexitat que té el Mediterrani, com afecta el clima i com és de difícil fer previsions i afinar-les molt bé, més en un país com Catalunya, molt muntanyós, molt variat entre si, no té res a veure l'Aran amb el Ripollès o amb les Serres de l'Ebre o amb el Maresme. O amb les Serres de Ponent, com un país tan petit. Doncs poden intervenir...
0: divers,
1: tan muntanyós també, i amb un Mediterrani que és tan complicat de preveure, i per això deien que té molt de mèrit que les previsions meteorològiques afinin a Catalunya. És fàcil fer la previsió a la Gran Bretanya, on tot és igual, però en canvi és molt difícil fer-ho al nostre petit país. Per tant, un mèrit també pels homes del
0: temps. I ves que Catalunya sigui la millor escola, per tots aquests homes i dones del temps, amb un territori tan complex i tan divers que ha creat escola, no?, pel que fa a meteorologia. Tenim gent professional, però també persones molt enteses que no s'hi dediquen professionalment, però que ho podrien fer, com és el cas del nostre home del temps, Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, des d'aquí aquest vagi per endavant, tot aquest reconeixement i mèrit en fer previsions aquests dies amb un temps tan complicat de predir, amb les eines que teniu. I entrant ja una mica en matèria, Jordi, bé, parlar del que ha anat passant aquesta nit, que creiem que ens n'hem escapat d'una altra de bona, i preguntar-te també per què ha de passar les properes hores. Veiem el dia molt tapat.
2: Doncs efectivament, i primer de tot amb el que deies, els homes i dones del temps, que portem uns dies que Déu-n'hi-do, no és fàcil fer les previsions, ja ho preveiem, fa dies els hi deiem que venien uns dies, que els que almenys els que surten a la tele són els que tenen més pressió, podríem dir-ho, tenen més audiència i les seves previsions tenen més ressò i més importància, almenys de forma mediàtica, podríem dir-ho. Però bé, sembla que ens n'hem sortit força bé aquests dies. I bé, doncs ahir una jornada que va estar marcada pels núvols, alguna clariana, amb aquest sol que de vegades surt i pica, que mala bala, que denotava tempestes, i efectivament a partir del migdia els primers ruixats, tronades cap a Terres de l'Ebre, que és precisament on deia en Pep que ja han vist doncs algunes incidències, perquè són tempestes fortes, estàtiques, que van deixar 50, 60, 70 litres, alguns punts a Terres de l'Ebre, després es van formar de noves cap al Tarragonès i zones pròximes, també 10 i 2 litres, I aquesta irritació va ser com una primera ronda, amb un primer focus, un niu de tempestes del Tarragonès, que després es va desplaçar de seguida dintre mar i ens vam escapar. Lleugera treva, però a partir del vespre, avançada la tarda al vespre, de nou la segona ronda d'inestabilitat entrant per Ponent, alguns ruixats cap a Lleida, però nosaltres estàvem pendents de les de Tarragona, que avançarien cap a Barcelona, i bé, de cara al vespre nit ja vam veure aquests ruixats intensos. Ara estem veient, estem fent la previsió des de Pineda Centre, veiem llampegades a dintre mar, doncs dèiem doncs, que afectava aquest, al vespre doncs, cap a l'àrea de Barcelona, també zona de l'aeroport, zona del port, també 40, 50, 60, 70 litres, fregant la línia costanera a talla mar, també en zones una mica de Barcelona interior, doncs també va fer 10, 20, 30 litres, i aquesta situació, doncs, posteriorment, quan va arribar al Baix Maresme, es va desplaçar dintre mar. La màxima activitat tempestosa es va desplaçar dintre mar, i com bé dius, Olga, ens hem escapat per sort, però la previsió, els avisos, s'han de posar, perquè i si hagués fregat, hagués escobrat la costa, doncs estaríem parlant d'aiguats i probablement d'unes incidències, perquè aquestes tempestes no deixaran 200 litros, però en poden deixar 40 en mitja hora, en 40 minuts, i això és moltíssima aigua, i més d'on venim. Per tant, aquesta és la previsió. Vam veure llampegades dintre mar, trons forts, i al final, doncs, pluja modesta, 6 litres i mig va fer Pineda Centre, i litres amunt, litres avall, doncs a les poblacions veïnes. Per tant, per sort, ens hem escapat perquè ja venim d'on venim i no volem de nou patacs d'aigua torrencial, ni de bon tros. I aquest és el panorama. La matinada s'ha presentat tranquil·la i ahir a la previsió els hi dèiem, avançada la matinada, matí, és probable que es torni a formar una altra línia d'inestabilitat que podria arrencar doncs, des del Mar Balear o la costa tarragonina i formar de nou una línia de tempestes. Doncs mirin, ja la tenim aquí davant. Està... no gaire, no viatja gaire acceleritat, però la tenim enfront la costa catalana i per això estem veient aquestes llampegades. Podria fregar ser la costa brava de la selva Baix Empordà, pel que veiem amb la direcció, però no creiem que toqui terra, creiem que quedarà restringida dintre mar i per sort, en principi no hauria d'haver situació doncs, adversa, podem dir-ho. Però sí que és veritat que els seus ruixats indirectes puguin fregar la costa brava sud, la selva. Aquí, doncs, no descartem que en els immediats minuts pugui fer doncs, algun ruixadet fruit d'aquesta zona d'inestabilitat. Però bé, hem de fixar-nos per Ponent, perquè veiem que s'obren clarianes, i això és el que pronostiquem. Amb el pas de les hores del matí s'obriran clarianes, tindrem sol amb alguns núvols prims, però no ens en refiem perquè tenim molt aire fred en alçada i a partir del migdia, tarda, doncs formaran nuvolades, sobretot meitat nord, de Barcelona, Catalunya Central, Girona Nord i Pirineu Prepirineu, i de forma local i irregular algunes nuvolades poden donar doncs, algun ruixat o alguna tempesta. Probablement, insistim, meitat nord de Catalunya. Però serà passatgera, molt local, i en principi d'acumulacions no haurien de deixar gaires litres, perquè tot viatjarà amb acceleritat. Vents fluixos fins al migdia, a la tarda es prova que entri una mica de garbí, donant idea doncs, que la situació va evolucionant i que aquesta situació d'aire fred en alçada està cap al Cantàbric, però viatja cap a França i se n'anirà ja cap al nord d'Itàlia a les properes hores. Demà, canvi de situació. Demà encara hi ha aire fred en alçada, notable, valors 16, 18, 19 graus sota 0, 5.500 metres d'alçada. Lo important de demà serà que entre la tramuntana de matinada per la Costa Brava, entraran els vents de mestral, terres de l'Ebre, i aquí, a la zona de l'Alt Maresme, entre la costa de la Selva i el Maresme,

0: minut a minut perquè el ruixat i alguna tempesta forta doncs podia tocar terra ferma i de nou complicar la situació. Però insistim, tot aquest sector del Baix Empordà, la Selva, l'Alt Maresme, Vallès Oriental, seria on es concentrarà de mala inestabilitat pel que fa a Catalunya. A la resta s'obriran clarianes, però en aquest sector tindrem inestabilitat doncs, per moments que pot ser marcada. Demà començaran a baixar les temperatures. Avui encara no, avui l'ambient suau, podem dir-ho, però demà, amb el pas de les hores, i si va descarregant alguns ruixats, doncs amb el pas de les hores veurem que la temperatura es va fent cada cop més tardorenca. I més que ho farà de cara a divendres i el cap de setmana, perquè dijous, a partir de la avançada a la tarda del vespre, doncs la inestabilitat hauria d'anar a la baixa, i amb aquesta entrada doncs d'aire fred, i això vol dir doncs que bé, la matinada de divendres doncs serà bastant fredota, i esperem un divendres doncs molt més estable, un mini del sol, l'aire fred se'n retira, entra un anticicló bastant robust i extens, que pot garantir el bon temps bastants de dies, pràcticament assegurat el pont del Pilar. Això voldrà dir que de divendres al cap de setmana domini del sol, pot haver alguns nuvolets, vents fluixos, bona mar i temperatures, doncs això, vent de tardor, sobretot divendres, dissabte, potser després les màximes diurnes puguin recuperar-se a partir de diumenge i inici de la setmana que ve. Però les mínimes queden tocades, les nits són llargues i seran mínimes de tardor. I les màximes també, evidentment, baixaran, però la setmana que ve amb aquest anticicló, si es perllonga, que probablement ho podrà fer gran part de la setmana que ve, pot ser que les màximes doncs, puguin recuperar-se i doncs, de dia fer fins i tot caloreta. Estem al mes d'octubre i de dia, si fa poc vent, doncs, pot fer caloreta de dia. De nit no, perquè de nit quedaran frescotes. Aquest antigiló pot durar força dies. O sigui que ara tenim pluges, estem fins al capdamunt, però ara no descartem que ens puguem estar 6, 8, 10, 12 dies, mapes en mà, sense pluges. O sigui que del 9-10 a 18-20 d'octubre no es veu, insistim, cap previsió de pluja ni de mal temps ni de fredurades. Aquest anticicló pot estar molts de dies amb nosaltres. En resum, molt bé, situació, tempestes, seguim veient llampegades a dintre mare marina, s'estan anant mar endins, podem fregar la Costa Brava, ara potser al dematí algun ruixat, quatre gotes, obertura de clarianes, restes d'inestabilitat amb algun ruixat que veurem avui, però res a veure amb ahir, amb aquests aiguats, i atenció demà dijous. Demà serà la traca final, entrada de la tramuntana, tindrem notable aire fred en alçada, i en aquest sector de l'Alt Maresme es tornarà a embolicar amb creixement de nuvolades, alguns ruixats, algunes tempestes, i això s'haurà d'anar seguint minut a minut, perquè demà sí que si hi ha ruixats i tempestes poden ser estàtiques, no es bellugaran d'aquest sector, i poden donar doncs, un aiguat puntual. Ho seguirem amb molta atenció. Bé, de moment això és tot.
1: Molt bé, Jordi, doncs ens quedem amb aquesta previsió que també anem seguint, especialment aquests dies, dia a dia, en aquest espai del temps i també, òbviament, a l'informatiu del migdia a la una que anem actualitzant tota aquesta informació. Bé, avui ens quedem tranquils que dintre de tot doncs, són pluges normals, podríem dir-ho així per l'època, Jordi.
0: Sí, són normals, aquest ruixar, les tonades costaneres, viatgen, donen aiguats, sí, però esclar, a la que ens encenen avisos, doncs estem preocupats perquè és que pot fer aiguats, però res a veure, ho estem dient ja fa dies, res a veure amb el de diumenge. No volem alarmar, és una situació com la de diumenge.
1: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies per la informació. Demà dijous et tornarem a trucar a aquesta hora, anirem parlant d'aquesta previsió. Gràcies i molt bon dia.
0: Molt bon dia, fins demà.

0: Papa, posa-li el disc. Jo diria que ha estat una de les cançons més escoltades aquest estiu. Encara ho fem, és que ens agrada tant en Joan Dausà i aquesta col·laboració amb Mama Duixa amb Papa o Papi, posa-la al disc. Julieta, que t'has mullat la samarreta, la Julieta de la ràdio, que és la Maria José Bernalde, de la samarreta, els pantalons i roba interior.
1: I roba interior,
0: i roba interior.
1: Venir navegant de casa fins aquí la matinada, perquè encara no havia sortit el sol de l'aiguat, a quarts de set del matí, aquelles imatges de Pineda d'aquella manera que teníem com Venècia, o sigui que al final aquí xops de cintura cap avall, la samarreta també d'esquitxades, perquè el caminar esquitxes,
0: sí, sí.
1: Travessant carrers, el Bartomeu, el carrer de Mar... Clar, jo intentava agafar les horitzontals,
0: sí,
1: però en fi, tot sigui això, al final. Ara la veu una mica tocada, però ja va millor.
0: Déu-n'hi-do, dies intensos per tothom, també a nivell informatiu, per poder donar resposta a aquesta ràdio de serveis, que és la ràdio que us acompanya, que us informa, que us ho fa passar bé, que us connecta, però que quan hi ha situacions d'emergència, que malauradament ja tenim experiència, com va ser amb el temporal Glòria, amb una pandèmia, amb altres coses que han anat passant, la ràdio de Pineda sempre és vostra i en casos com aquest ens posem al servei de tothom, no?, per arribar a les necessitats que calen en situacions d'emergència com aquests aiguats que tenim,
1: I aquests dies seguiu comptant amb la ràdio, seguiu comptant amb nosaltres i també agrair a tothom que col·labora, participa. Ens han arribat molts missatges. Si encara no hem pogut atendre algun i ens esteu escoltant, agafeu el telèfon, que de vegades és molt més directe, 93-767-1919. Ens truqueu, mireu, ens falta això, perquè podem connectar persones amb algú que li falti alguna cosa, amb algú que tenim aquí alguns oferiments. Oficialment ho hem de canalitzar per benestar social, ho parlarem avui, però ens han arribat missatges, trucades, llavors això nosaltres intentarem posar-hi ordre, Ho dic perquè l'esperit de col·laboració espontània és molt maco, però també s'ha d'organitzar, Nosaltres intentarem fer tot el possible també per ajudar.
0: Exacte. Compteu amb la ràdio 93-767-1919. També teniu el WhatsApp de Ràdio Pineda 686-05-4604 si necessiteu qualsevol cosa que creieu que des de Ràdio Pineda també us podem ajudar. Dit això, estem també... Clar, és que tota aquesta emergència ens ha anat captivant, no? Ens ha ocupat també aquests dies tota l'actualitat. Han anat passant més coses a Pineda que, vaja, no tenen res a veure amb les inundacions i aquests aiguats, com dèiem. I aquesta setmana tenim la Setmana de Salut Mental, que també és molt important donar visibilitat a totes aquestes persones. De fet, tots podem patir alguna conseqüència, no?, de salut mental. Maria Josep, avui el programa el dediqueu a això?
1: Doncs mira, t'expliquem, sí, us expliquem. El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental i nosaltres avui tenim, evidentment, ja teníem programat una qüestió a tractar, però aprofitarem que tenim aquí professionals, que tindrem aquest migdia professionals de la salut mental. Tindrem el Miquel Cruz, que és educador del Centre de Salut Mental d'aquí de l'Alt Maresme, que està ubicat a Calella, però és un servei públic. També tindrem la Jèssica Ferrer, que és la referent de benestar emocional, és psicòloga de l'àrea bàsica de salut, i més persones. Però amb ells també volem parlar d'aquesta situació que estem vivint ara i dels moments d'angoixa que s'han viscut quan diumenge vèiem que pujava l'aigua, quan algunes persones van patir tantíssim que van haver d'escapar-se, salvar-se perquè l'aigua estava pujant allà a la carretera, al carrer Riera, carrer Pompeu Fabra, algunes cases que entrava l'aigua per dalt i baixava per baix. Moments d'angoixa, moments de desesperació davant de fets que ens aclaparen, i alhora també l'altra cara de la moneda, que és aquesta capacitat d'algunes persones de quan hi ha moments de complexitat, moments d'atenció, que treuen força d'on sigui, ajuden, saben què fer, fins i tot dirigeixen, i no són professionals sinó que són persones. Bé, tot això des del punt de vista també de la salut mental, de la psicologia, ho volem tractar en aquest programa d'aquest migdia, un programa que també teníem pensat prèviament per presentar-vos un grup d'ajuda mútua de qüestions de salut mental, i que també tindrem dues persones d'aquest grup d'ajuda mútua i també la tècnica d'acollida Marina Tubella. Parlarem de tot això, salut mental, actualitat i grup d'ajuda mútua aquest migdia al Pineda es mou.

Recomanacions per als afectats per les inundacions per reclamar els danys i demanar suport. L'Ajuntament de Pineda ha difós un seguit de recomanacions per ajudar les persones afectades per les inundacions a gestionar desperfectes, tramitar reclamacions i accedir al suport que necessitin. Cal contactar amb l'asseguradora tan aviat com sigui possible i, segons les indicacions municipals, dins del termini màxim de 7 dies des de l'incident. Obrir el sinistre és necessari per iniciar la reclamació dels danys i també cal guardar-se el número de sinistre per poder fer el seguiment i utilitzar-lo en futures reclamacions. Un altre pas és documentar tots els desperfectes amb fotografies i vídeos, incloent-hi també les marques de l'aigua i el nivell que va assolir. Sempre que sigui possible, les imatges s'han de fer abans de retirar o reparar els elements afectats. Una altra recomanació és conservar les factures i els pressupostos de reparació, els informes tècnics i els justificants de les despeses de neteja o d'actuacions urgents. Aquesta documentació pot ser necessària per acreditar els danys i les despeses derivades del temporal. Com a documentació complementària, les persones afectades poden consultar i sol·licitar a Meteocat un certificat de dades meteorològiques que acrediti les condicions de precipitació durant l'episodi. Pel que fa a les necessitats socials que siguin derivades de les inundacions, la ciutadania es pot adreçar als serveis socials de Pineda, al carrer Major 44, on rebrà orientació i també suport en funció de cada situació. Us recordem, carrer Major 44 de Pineda i també el telèfon 93 767 1560, 93 767 1560. Són unes recomanacions que ens trasllada l'Ajuntament de Pineda. Informen que es posen a disposició de les persones afectades per oferir assessorament i, si s'escau, facilitar documentació municipal que pugui ajudar en la tramitació de reclamacions o expedients relacionats amb els danys d'aquests aiguats. I, mentrestant, el govern de la Generalitat activa ajuts directes per als ajuntaments i empreses afectades pel temporal que ha causat greus desperfectes al Maresme i altres comarques catalanes. Les mesures inclouen una línia de 20 milions d'euros en subvencions directes als ajuntaments per reparar infraestructures, equipaments i edificis malmesos pel temporal. A més, es destinaran 5 milions d'euros a ajuts directes a empreses afectades i 50 milions d'euros a préstec i finançament referent a empreses i autònoms amb l'objectiu de garantir liquiditat mentre no arribin les indemnitzacions de les asseguradores. Serà una tramitació per urgència i de la qual us anirem ampliant la informació a mesura que la tinguem. I el temps, continuem avui dimecres amb inestabilitat, alguns ruixats que poden ser a nivell local moderats però irregulars en qualsevol punt i en qualsevol moment. La pluja recollida ahir a Pineda, 6 litres i mig, valors similars a les poblacions veïnes i una lleugera baixada de les temperatures, la mínima d'avui, 18 graus a Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte en odontologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: La línia R1 de Rodalies té el servei afectats per les darreres pluges i es recomana buscar transport alternatiu. Renfe ha advertit que Rodalies no funciona amb normalitat. Ha recomanat, per tant, als usuaris que busquin altres mitjans de transport. Els desperfectes causats per les intenses pluges obliguen a mantenir algunes restriccions. Avui, a primera hora del matí, hi ha hagut moments de molta confusió en algunes estacions. De fet, alguns trens han arribat a circular, però la companyia ha atribuït també les incidències a causes relacionades amb les afectacions del temporal i també a la negativa dels maquinistes a fer servir els combois. Hi ha hagut discrepàncies, com diem, entre Renfe i el col·lectiu de maquinistes sobre la reobertura dels trams de la xarxa. Per tant, avui moltes persones no han pogut anar a treballar o als seus estudis en direcció Barcelona o Girona. Renfe manté la recomanació de consultar l'estat del servei abans de viatjar, buscar també, com diem, alternatives de transport. We'll be right back.

Tractem avui també altres notícies. Per exemple, Pineda acollirà una taula rodona sobre migració i salut mental dins la Setmana de la Salut Mental. Això serà la setmana que ve. Serà una taula rodona dedicada, com diem, a analitzar la relació entre els processos migratoris i la salut mental. La jornada porta per títol Trànsit migratori i salut mental, afectacions invisibilitzades. Una informació que trobareu amb tot detall avui a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Pineda ofereix també noves cites per renovar el DNI i el passaport. La primera cita justament ha estat avui a la comissaria de la policia local, però també el dia 21 d'octubre al Centre Cívic Poble Nou. Recordeu, podeu demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Pineda també a través del web municipal pinedademar.cat. I recordem també que les obres de reparació i renovació de la calçada del carrer Unyà s'ajornen arran del temporal i la seva afectació a Pineda. L'Ajuntament de Pineda ha informat que anunciarà properament la nova data d'inici de les obres. I hem de parlar de la pluja caiguda ahir a Pineda, al voltant de 7 litres per metre quadrat, per tant, pluja modesta, valors similars a tot el Maresme. Avui temps que continua inestable, alguns ruixats més, això sí, més locals i també més irregulars. Demà dijous no acabarà de fer net, començaran, això sí, a baixar les temperatures, i més que ho faran de cara a divendres i al cap de setmana. Serà un ambient clarament més fresc, més propi de la tardor. Doncs amb la previsió del temps, com sempre acabem, tindreu tota la informació a cada hora en punt.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
3: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 11. Notícies.
1: Recomanacions per als afectats per les inundacions per reclamar els danys i demanar suport. L'Ajuntament de Pineda ha difós un seguit de recomanacions per ajudar les persones afectades per les inundacions a gestionar desperfectes, tramitar reclamacions i accedir al suport que necessitin. Cal contactar amb l'asseguradora tan aviat com sigui possible i, segons les indicacions municipals, dins del termini màxim de 7 dies des de l'incident. Obrir el sinistre és necessari per iniciar la reclamació dels danys i també cal guardar-se el número de sinistre per poder fer el seguiment i utilitzar-lo en futures reclamacions. Un altre pas és documentar tots els desperfectes amb fotografies i vídeos, incloent-hi també les marques de l'aigua i el nivell que va assolir. Sempre que sigui possible, les imatges s'han de fer abans de retirar o reparar els elements afectats. Una altra recomanació és conservar les factures i els pressupostos de reparació, els informes tècnics i els justificants de les despeses de neteja o d'actuacions urgents. Aquesta documentació pot ser necessària per acreditar els danys i les despeses derivades del temporal. Com a documentació complementària, les persones afectades poden consultar i sol·licitar a Meteocat un certificat de dades meteorològiques que acrediti les condicions de precipitació durant l'episodi. Pel que fa a les necessitats socials que siguin derivades de les inundacions, la ciutadania es pot adreçar als serveis socials de Pineda, al carrer Major 44, on rebrà orientació i també suport en funció de cada situació. Us recordem, carrer Major 44 de Pineda i també el telèfon 93 767 1560, 93 767 1560. Són unes recomanacions que ens trasllada l'Ajuntament de Pineda. Informen que es posen a disposició de les persones afectades per oferir assessorament i, si s'escau, facilitar documentació municipal que pugui ajudar en la tramitació de reclamacions o expedients relacionats amb els danys d'aquests aiguats. I, mentrestant, el govern de la Generalitat activa ajuts directes per als ajuntaments i empreses afectades pel temporal que ha causat greus desperfectes al Maresme i altres comarques catalanes. Les mesures inclouen una línia de 20 milions d'euros en subvencions directes als ajuntaments per reparar infraestructures, equipaments i edificis malmesos pel temporal. A més, es destinaran 5 milions d'euros a ajuts directes a empreses afectades i 50 milions d'euros a empreses i finançament referent a empreses i autònoms amb l'objectiu de garantir liquiditat mentre no arribin les indemnitzacions de les asseguradores. Serà una tramitació per urgència i de la qual us anirem ampliant la informació a mesura que la tinguem. I el temps, continuem avui dimecres amb inestabilitat, alguns ruixats que poden ser a nivell local moderats però irregulars en qualsevol punt i en qualsevol moment. La pluja recollida ahir a Pineda, 6 litres i mig, valors similars a les poblacions veïnes i una lleugera baixada de les temperatures, la mínima d'avui, 18 graus a Pineda.

0: Després de la informació per compartir molta més música, matí d'avui dimecres en aquest 7 d'octubre per començar aquest nou bloc amb Paula Cubs i això que es diu Barcelona. Seguim, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. A més, passen per aquí Major Lazer. Recordarem els Men at Work, èxit dels 80, Who Can It Be Now. Recordar-te que tots els diumenges al matí, a partir de les 8, tenim el Club dels 80 a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Aquest és adent al Company Pineda, 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de

0: Les empreses que formen part de Gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Això sí que és un clàssic de clàssics amb l'escocès Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? La pluja que la tenim més que vista. Ja ens agradaria estar uns dies amb més calma, més tranquil·litat, que tothom es pugui recuperar del tot de totes aquestes afectacions, que òbviament trigarem, però vaja, som un poble unit, com solem dir, que som família i, per tant, entre tots ens en sortirem. Des de Ràdio Pineda anem seguint també doncs, tota aquesta informació que ara també recollim al butlletí informatiu de les 12. Tenim a punt ja Maria Josep Hernández. Bon dia, Maria Josep.
1: Molt bon dia, doncs sí, estem a punt.
2: Són les 12. Notícies.
1: Serveis Socials de l'Ajuntament de Pineda té activat un dispositiu d'ajuts bàsics per donar resposta a la ciutadania que ha patit les conseqüències dels greus aiguats de diumenge passat. Estan atenent de manera directa totes aquelles persones que han vist malmès el seu domicili o que es troben en una situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa de l'acumulació d'aigua i fang. Per això la crida és a aquelles persones que no estigueu en contacte habitualment amb serveis socials, que us dirigiu al carrer Major 44 o a la seu de Benestar Social a Poble Nou, al Centre Cívic. Segons ha explicat Toni Palacios, cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Serveis Socials, en una entrevista a Ràdio Pineda aquest matí, l'objectiu és oferir solucions ràpides i efectives a les necessitats més immediates.
3: Parlaríem d'ajuts de primera necessitat, tota aquella persona que degut als aiguats s'ha quedat, per exemple, amb tota la roba negada, que s'ha quedat sense alimentació i no pot accedir-hi per a comprar, que malauradament el seu habitatge encara no està en condicions per poder-hi accedir i nosaltres li puguem oferir puntualment durant un, dos, tres dies que pugui resoldre aquesta situació un habitatge alternatiu, com hem fet amb alguna família puntual, amb algun hotel que ens van trobar, i qualsevol altra necessitat que la persona, derivada sempre dic de l'aiguat, doncs pugui menester. O sigui, el que volem fer arribar a la ciutadania és la proximitat dels serveis socials, un recurs que està al costat de les persones i que en aquests moments que hi ha una situació d'emergència, doncs puguem oferir-li tot allò que necessitem.
1: Entre els recursos que s'han mobilitzat, destaquem les següents actuacions, que són aquesta cobertura de necessitats essencials, com ara provisió de roba i aliments, també allotjament temporal d'urgència per persones que durant uns dies es puguin allotjar mentre netegen casa seva, i també atenció domiciliària puntual, que és un suport específic per a persones amb dependència o mobilitat reduïda afectades pels aiguats i que no puguin sortir del domicili o tinguin dificultats per cuinar o alimentar-se. Escoltem Toni Palacios, de Serveis Socials.
3: Nosaltres el que fem és l'atenem, les companyes, les informadores li fan el primer contacte i mirem si és una persona que ja estava atesa per serveis socials, que en aquest cas la seva tècnica de referència doncs l'atendrà i li comentarà a on podem arribar, i si és una persona que mai ha estat atesa per serveis socials, doncs el mateix, o sigui, mirarem quina és la seva necessitat i quines ajudes són les més pertinents. Quin altre perfil ens podem trobar? Aquelles persones amb una mobilitat reduïda o aquelles persones amb dependència que, pel motiu que sigui derivada dels aiguats d'aquests dies, doncs no pot sortir de casa o no pot sortir a comprar o té mancances per fer el dinar, podríem estudiar també la possibilitat d'un servei d'atenció domiciliari de manera puntual.
1: Les persones afectades que necessitin suport social poden acudir presencialment als dos punts del municipi on hi ha oficina. A Pineda Centre és al carrer Major 44 i a Poble Nou, al Centre Cívic de Poble Nou, al Passeig Diputació número 8. També podeu trucar directament al telèfon de l'Ajuntament de Pineda i us derivaran a serveis socials al 93-767-1560, 93-767-1560. També en relació amb això us hem d'explicar que les oficines d'atenció ciutadana, l'OAC, faciliten certificats per tramitar reclamacions davant les companyies asseguradores. Si us fa falta algun tipus de certificat, en aquests casos contacteu amb l'oficina d'atenció ciutadana a la planta baixa de l'Ajuntament. I pel que fa a empreses i comerços, en el cas del teixit empresarial, els propers dies es donaran a conèixer de forma més concreta els ajuts anunciats avui per la Generalitat.

0: teu...
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
5: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
6: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
3: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: L'Ajuntament de Pineda, a través dels serveis socials, té activat un dispositiu d'ajuts bàsics per donar resposta urgent als ciutadans que han patit conseqüències dels greus aiguats. Atenen de forma directa aquelles persones que han vist malmès el seu domicili, que es troben també en situació vulnerable a causa de l'acumulació d'aigua o de fang. Si voleu ajuda, us heu d'adreçar a serveis socials, carrer Major 44, o bé a la seva seu que hi ha a Poblenou, situada al centre cívic. Segons ha explicat a Ràdio Pineda Toni Palacios, cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència, l'objectiu és oferir solucions ràpides i efectives. Ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Parlaríem d'ajuts de primera necessitat, tota aquella persona que degut als aiguats s'ha quedat, per exemple, amb tota la roba negada, que s'ha quedat sense alimentació i no pot accedir-hi per a comprar, que malauradament el seu habitatge encara no està en condicions per poder-hi accedir i nosaltres li puguem oferir puntualment durant un, dos, tres dies que pugui resoldre aquesta situació un habitatge alternatiu, com hem fet amb alguna família puntual amb algun hotel que ens van trobar, i qualsevol altra necessitat que la persona derivada, sempre dic, de l'aiguat, doncs pugui menester. O sigui, el que volem fer arribar a la ciutadania és la proximitat dels serveis socials, un recurs que està al costat de les persones i que en aquests moments que hi ha una situació d'emergència, doncs puguem oferir-li tot allò que necessitem.
0: Entre els recursos mobilitzats hi ha, per exemple, aquestes actuacions: cobertura de necessitats essencials, per exemple, roba, alimentació per a aquelles persones que ho han perdut tot, allotjament temporal d'urgència, un reallotjament puntual durant els dies que calgui en establiments hotelers, atenció domiciliària puntual i altres serveis, segons ha explicat Toni Palacios.
1: I nosaltres el que fem és l'atenem, les companyes, les informadores li fan el primer contacte i mirem si és una persona que ja estava atesa per serveis socials, que en aquest cas la seva tècnica de referència doncs l'atendrà i li comentarà a on podem arribar, i si és una persona que mai ha estat atesa per serveis socials, doncs el mateix, o sigui, mirarem quina és la seva necessitat i quines ajudes són les més pertinents. Quin altre perfil ens podem trobar? Aquelles persones amb una mobilitat reduïda o aquelles persones amb dependència que, pel motiu que sigui derivada dels aiguats d'aquests dies, doncs no pot sortir de casa o no pot sortir a comprar o té mancances per fer el dinar, podríem estudiar també la possibilitat d'un servei d'atenció domiciliari de manera puntual.
0: Ha remarcat la importància de diferenciar actuacions d'emergència d'altres àmbits. En cas del teixit empresarial o comercial, es dona a conèixer ajuts també que ha anunciat la Generalitat es podrà gestionar a través del Centre Innov. Bé, doncs ara en parlem. Justament hi ha hagut algunes recomanacions pels afectats de les inundacions. L'Ajuntament ha difós tot un seguit de recomanacions, com ara contactar amb l'asseguradora tan aviat com sigui possible. I també un altre pas és documentar els desperfectes en fotografies o vídeos. També conservar factures o pressupostos. A donar documentació complementària. Persones afectades que poden sol·licitar al Meteocat un certificat de dades meteorològiques. També, justament, doncs, els ciutadans, com ara dèiem, us podeu adreçar a serveis socials de Pineda, carrer Major 44, també al centre cívic, per rebre orientació. I també ho estem explicant avui a Ràdio Pineda. La Generalitat anuncia que mobilitzarà 75 milions d'euros per fer front als danys dels aiguats, també als pobles de l'Alt Maresme, per a empreses, ajuntaments, justament, que han patit greus desperfectes. Mesures que inclouen 20 milions d'euros de subvencions directes als ajuntaments, tot plegat per reparar infraestructures, equipaments o edificis. 5 milions d'euros per ajuts directes a les empreses o 50 milions en préstecs i finançament preferent. Ajudarà els ajuntaments a rebre suport econòmic perquè s'han fet actuacions que, lògicament, no estaven dins del pressupost, que, a més, superen, de vegades, la capacitat dels ajuntaments. Els ajuts que volen ser, també, una resposta als anys a particulars, per exemple, la gent que ha patit inundacions en baixos o, també, aparcaments. A l'Alt Maresme, pobles com ara Pineda, però també la resta, continuen immersos en tasques de neteja o de recuperació davant d'aquest temporal històric. tot això, afegim aquests dies doncs, algunes situacions que han patit persones, empreses, però també entitats. Per exemple, les fortes pluges dels darrers dies han inundat el local d'assaig de la colla de Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Recordem que es troba a Palafolls. L'aigua ha provocat desperfectes importants. Ho ha explicat a Pineda en Jan Serra, que és el president de la colla.
2: Les pluges ens han inundat el nostre local, l'han deixat en molt males condicions, han deixat el parquet del terra completament aixecat i tot el material casteller, cascs de canalla, faixes i tot l'equipament electrònic moll i inutilitzable. El terra, de moment, no ens permet assajar amb seguretat.
0: Desconeixen quan podran reprendre l'activitat en normalitat al local. Diuen que ara busquen una alternativa temporal per poder acabar la temporada.
2: Fem una crida per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes. Amb seguretat, doncs, li agrairíem moltíssim. Bàsicament això, necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat.
0: Per tant, com ara estem explicant, l'afectació ha estat global, ha afectat a tots els sectors, també a les pròpies entitats de Pineda i comarca. No totes, però a part d'elles, com és el cas, com diem, dels Castellers. I a tot això també destaquem que les obres de reparació i de renovació de la calçada del carrer Unyà s'ajornen. S'havien de fer aquesta setmana, però s'ajornen per les conseqüències del temporal. L'Ajuntament de Pineda ha informat que la nova data es farà pública. Recordem que és una actuació que ha de permetre renovar el paviment malmès i millorar la circulació en tota aquesta zona. I encara hem d'afegir que els maquinistes han anat reprenent el servei de la R1 i, per tant, van recuperant progressivament la circulació. El sindicat majoritari, el CEMAF, ha confirmat que ha pogut revisar la documentació derivada de les inspeccions que s'hi han fet. Entre les línies que han patit més l'afectació pel no servei hi havia la R1. Recordem, un eix ferroviari que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona. Per tant, durant bona part de la jornada, la línia ha quedat sense circulació i de mica en mica ha anat recuperant els trams horaris. Els maquinistes havien reclamat informes de seguretat a la via que va fins a Blanes, una zona que ha quedat, per tant, sota vigilància. Segons el sindicat, han revisat la documentació i, per tant, han considerat que sí que poden circular els trens. En un altre ordre de coses, destaquem que l'Ajuntament de Pineda ha començat avui a fer la renovació del DNI, també del passaport. La propera data serà el dia 21 d'octubre al Centre Cívic Poble Nou. La informació la trobareu a pinedademar.cat o també a l'oficina municipal de l'Ajuntament. I també destaquem que el Centre Innova acull aquest mes d'octubre 3 sessions formatives gratuïtes per ajudar empreses, comerços o professionals a aprofitar millor el seu negoci. Formacions que ja han començat, continuaran demà dijous i també el dia 13 d'octubre.

0: I també us afegim a aquesta hora que aquest dissabte podreu anar a donar sang i plasma a Pineda. Serà al matí a l'espai Sara Llorenç.
1: Avui dia fa molta falta la donació de sang per poder donar resposta als casos com són els accidents de trànsit, algunes malalties, com per exemple alguns tipus de càncer que necessiten transfusions i en concret plaquetes, moltes operacions i cirurgies com són els trasplantaments.
0: Aquests dies us ho recordarem també a Ràdio Pineda, lògicament, malgrat la situació doncs, que s'ha viscut amb aquest temporal, doncs, continuen algunes activitats com aquesta tan important, la donació de sang, com diem, que es farà dissabte. Ho recordarem aquests dies, com diem, a la nostra emissora. I també ja us avancem que Pineda acollirà una taula rodona sobre migració i salut mental dins la Setmana de la Salut Mental que ja comença. Aquesta taula rodona serà el dia 15 d'octubre. Es vol analitzar la relació entre els processos migratoris i la salut mental, una realitat que no és visible, però que afecta a moltes persones i també a moltes famílies. També ho explicarem aquests propers dies a la nostra emissora. I ara ens interessem molt per la previsió del temps. Després d'un matí força encapotat, s'han anat obrint clarianes, però sembla que no acaba de fer net. Volem saber què és el que ha de passar a les properes jornades. Jordi Pérez, quin temps ens espera?
2: Ha de ploure i pot ser fort, perquè poden venir acompanyades dels xàfecs de tempesta. L'únic que sembla que circularan, viatjaran amb rapidesa i no quedaran estàtiques, però en el seu moment doncs, poden caure xàfecs intensos. Els núvols han guanyat terreny ràpidament, hem tingut clarianes molt de primera hora, però ja veuen núvols baixos, estan ja tapant el cel. Els primers xàfecs apareixeran per la banda del sud, Tarragona, sud de Lleida, uns primers ruixats que amb el pas de les hores de la tarda, el vespre i la nit, doncs aniran a més i a mesura...
3: Pineda es mou amb Maria Josep Hernández.

0: Ràdio Pineda.
1: Quan l'aigua baixa, l'angoixa pot quedar-se. Després dels aiguats, toca treure fang, netejar i recuperar cases i empreses. Però també cal trobar espai per parlar de la por, del patiment i de la incertesa que hem viscut. Avui començarem el programa posant paraules a aquestes emocions. Com ens afecta una situació d'emergència, com podem cuidar-nos i acompanyar les persones que ho estan passant malament. Ho farem amb la mirada posada en el Dia Mundial de la Salut Mental, que és aquest dissabte 10 d'octubre. A Pineda es faran un munt d'activitats molt interessants, moltes propostes per tothom i també presentarem un nou grup d'ajuda mútua en salut mental i també el grup d'ajuda mútua de l'ambulatori. Tot això al programa que ara comencem.
2: Pineda es mou amb Maria Josep Hernández.

0: Saludem al programa la Jèssica Ferrer, que és psicòloga del CAP, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut. Jèssica, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: També saludem Miquel Cruz, que és educador del CESMA. Bon dia.
2: Bon dia.
0: També tenim amb nosaltres la Maite Mateu, que és la tècnica d'immigració de benestar social de l'Ajuntament de Pineda. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I també la Mar La Torre, que és la tècnica de salut.
4: Hola, bon dia.

0: Després d'una situació d'emergència com els aiguats, volem parlar de reaccions emocionals, del que podem experimentar, de com ens pot afectar aquell dia i els dies següents. Jessica, són situacions sobtades que no esperaven. Quines reaccions poden aparèixer normalment?
1: Bé, dependrà molt de com hem viscut la situació, no? D'aquests aiguats, del perill en què, al que hem estat exposat. Si hem estat a primera línia i hem patit, doncs potser tenim un estrès posttraumàtic, però dependrà de com ho portem. És normal que hagin passat por, tristesa, ràbia, no? Etcètera, segons el que ens hagi passat. Llavors, l'afrontament, no?, en els dies següents serà molt important a nivell psicològic, no?, que sentim, que necessitem, no?, si estem acompanyats i ens estan guiant en tot això, si necessito ajuda d'altre tipus, no?, com si haig de visitar el meu metge o el psicòleg, el que faci falta, no?
0: Clar, depèn de cada situació, però sempre és com aquell fet sobtat que no esperes, no? Un fet sobtat que sempre pot trasbalsar, i potser ens pensem que en un primer moment no ens ha trasbalsat i pot sortir després?
1: Sí. A veure, un estrès, quan passem una situació d'estrès, és que una situació ens està superant, no? No tenim els recursos suficients com per afrontar això, per desconeixement, per el que sigui. Llavors, a partir d'aquí, per elaborar aquest trauma, no?, que se li diu, aquesta situació traumàtica, necessitarem parlar de tot això, una mica reviure el tema i poder exterioritzar-ho, perquè pot quedar dins, no? O sigui, en principi ens posarem en modo supervivència, perquè el ser humà té aquesta capacitat, no?, de, pues, si hem hagut de treure aigua, si hem hagut de córrer, si hem hagut de... Val? Però després vindrà el moment on, com dius tu, pot sortir tot d'una altra manera, no? Amb
0: clar.
1: Por, amb ansietat, amb...
0: Clar, bloqueig. Hi ha famílies que han viscut situacions patint fins i tot per la vida de les persones, poquetes a Pineda, però casos durs i que hem sabut, no? Com un fill amb la mare molt gran en una planta baixa, haver-la de pujar al pis de dalt molt ràpidament, que això ens ho explicaven des del carrer Pompeu Fabra, o al carrer Riera, doncs també un jove en un pis de dalt que escapa per una finestra, no? Situacions d'angoixa personal, però també situacions que afecten a casa teva o a la teva botiga, que pateix destrosses, i això no estàs preparat, ningú està preparat per això, no?
1: No estàs preparat, i llavors a partir d'aquí haurem de treure tots els nostres recursos, les nostres eines personals per tirar endavant, no? A veure què fem a nivell emocional, evidentment, què necessito, quin tipus d'ajuda necessito, o si ja tinc amb el que m'envolta, o si necessito altres coses, no? Si m'ha impactat més. I també serà un moment de prendre decisions, de solucionar problemes, de veure què faig amb el meu negoci, què faig, no?, amb la meva casa, i tot això anirà acompanyat de moltes emocions que seran normals.
0: Que seran normals.
1: Seran normals. Sí. Però necessitarem un temps per veure com evoluciona tot, no? Tot.
0: Clar, i deies abans parlar, que va bé parlar, treure-ho, o fer-lo treure a qui ho hagi patit, si és un familiar teu, no?
1: Exacte, no? Perquè no quedi aquesta emoció a dintre, no? Que no l'entenguem, l'emoció l'hem de poder expressar d'alguna manera, no sempre parlant, també hi ha altres maneres d'expressar emocions, no? A través d'escriure, de música, de cuinar, de moltes coses, però necessitem treure aquesta emoció,
0: sí,
1: per tractar aquesta situació traumàtica.
0: També et volia preguntar, com a professional, quins senyals veus o indicarien que una persona pugui necessitar ajuda psicològica, més enllà de parlar-ho. Entenem que la immensa majoria, esperem que no, que vagi sortint aquest ensurt, però sí que hi ha algun indicatiu, alguna cosa que ens pugui fer pensar, home, doncs aquest familiar meu potser necessita ajuda, o jo necessito ajuda. Quin indicador seria aquell que traspassaria aquesta frontera ja de necessitar potser ajuda professional?
1: Bé, a veure, potser els primers dies hem d'esperar, no?
0: De pair,
1: hem d'esperar,
0: sí.
1: Que això es vagi recol·locant, ens anem, no?, vagi baixant la intensitat d'aquestes emocions que hem patit, val? i si arriba passant unes setmanes i continuem amb molta ansietat, no? Seria potser els indicadors, tenir una ansietat alta o un nivell un estat d'ànim molt depressiu o estic amb molta ràbia. Una mica si estem o aïllats, que ens hagim aïllats de la por, serien indicadors, no? Que si et sents molta intensitat i no està baixant, amb els teus recursos, doncs buscar ajuda.
0: Buscar ajuda i també demanar aquí a la taula, perquè com que tenim persones professionals de diferents àmbits, la Marla Torre com a tècnica de salut, també Miquel, que ets educador del Centre de Salut Mental de l'Almaresme, també la Maite Mateu com a tècnica, no? Però també com a persones, no? Què afegiríeu a tot això que estem dient, Mar, per exemple?
2: Bé, jo crec que la Jessica ja ha fet una descripció prou àmplia, però sí, és cert que segurament el més important és ser conscients i posar-li nom al que ens està passant, no? És a dir, que siguin conscients del que ens està passant per poder-ho canalitzar. Donar-li temps també, el nostre cos necessita un temps per passar d'una etapa a l'altra, no? I segurament quan el cos es relaxi de tot aquest moment que ha necessitat estar més actiu, doncs és quan ens vindrà el bajón, i ser conscients i poder-li posar nom al que ens està passant. I buscar també recolzament, no? En la comunitat, no? Que siguem tenim, jo crec que Pineda és una ciutat com molt, molt cuidadora i molt, no? Molt comunitat, i llavors hem de poder buscar també suport a la nostra comunitat.
0: La xarxa fa molt, aquesta xarxa de persones que tenen vincles en entitats, amb Miquel Cruz, que sí amb el cap, perquè alguna vegada ho hem parlat aquí a la ràdio, Miquel, això?
3: Sí, jo la primera cosa que diria és no patologitzar. No és una patologia, és, com ha dit la Jessica molt bé, és absolutament normal. Lo anormal seria no sentir això, no tenir aquests indicadors. Això sé que ja, no? Imagineu-vos, no? Que algú es quedés fred i que això no l'afectés en absolut.
0: Per mi això és el que ens hauria de preocupar, no?
3: Sí, crec que sí. Però no patologitzar, sinó, doncs, és que és normal, s'han mogut emocions, s'ha viscut molta por, molta angoixa, molta ansietat, i el que diria és que això ha de ser la comunitat, han de ser els amics, han de ser la família, han de ser les xarxes més properes les que puguin acollir això i acollir-lo de mil maneres, un poc el que deia la Jessica, elaborant-ho de diferents maneres. Però crec que és una qüestió que crec que, ara sincerament, que abans van els amics i els familiars i les xarxes properes que no els professionals.
1: Mm-hmm. Estic d'acord.
0: És des d'aquesta experiència que teniu de parlar amb moltíssima gent que vosaltres ho podeu parlar amb més coneixement de causa que ningú, no? D'aquesta realitat que realment aquells que se'n surten més tenen més xarxa, i de vegades també ho intenteu fomentar, doncs, en moltes activitats que esteu teixint. Maite, que no t'he deixat parlar encara.
4: No, jo des de l'àmbit que treballo, precisament aquest que han comentat és un dels factors de risc més importants que tenen la població migrada, perquè la majoria venen sense xarxes o tenen xarxes molt pobres. Llavors, en aquests col·lectius, moltes vegades molt més vulnerables, doncs aquests riscos s'augmenten. Només afegir-hi això.
0: Sí, sí, és també una qüestió que va bé posar sobre la taula, pensar-hi, i altres casos ja serien molt més extrems, ja sí que si algú es tanca de casa i no vol sortir, o en algun cas que passés que tingués més afectació, no? Que això sí que ens hauria de cridar l'atenció, però la immensa majoria entenc que aniria per aquí.
1: Sí, sobretot el que deia Miquel, no? La xarxa que tenim de família, amics i tal, doncs també seran els que detectaran totes aquestes coses, no? Si algú no millora, doncs llavors sí que hauran d'anar al metge.

0: Anem aquesta setmana de la salut mental, que hi ha moltíssimes activitats i des de diferents eixos veiem com cinc columnes, Mar, amb un lema: si vols tenir cura de la teva salut mental, sigues actiu, fes esport, dic les cinc columnes, eh? Participa en activitats culturals, aprèn a controlar l'estrès, aprèn coses noves i identifica els espais que et fan sentir bé. M'agrada que en aquest espai és on heu anunciat aquest programa de ràdio, eh? Un espai que et fa sentir bé. Molt bé, m'agrada. Bueno. Explica'ns una mica això.
1: Re, volíem que a través del cartell poder donar doncs, cinc tips com molt bàsics, no? de promoció de la salut mental. Coses que segurament per moltes persones són com molt evidents, però que també hem de recordar i donar-los valor a aquelles coses que, o aquelles actuacions o activitats o maneres de viure que ens fan tenir millor salut mental, no? I són aquestes cinc. Evidentment, doncs, fer esport ens va molt bé per ja no només a nivell social, sinó també a nivell físic, liberació d'endorfines, millora de l'autoestima, coneixement o contacte amb

0: O sigui, només estan allà mirant el mar mitja horeta, no? Ja ens dona tota una energia positiva, no? Que ens va molt bé per, doncs, per encarar els problemes de la vida quotidiana, de la vida diària, no? Que ens enfrontem cada dia.
1: Ara detallarem una mica el programa perquè tenim ja alguna taula rodona molt interessant i també, vaja, una projecció d'un documental, dos, d'un film també, que uns tallers, no?, que són destacats. Però abans volia fer un apunt amb la Jèssica des del Cap de Pineda, des de l'àrea bàsica, que esteu també fent un grup de salut mental, un grup d'ajuda.
2: Bé, són un grup psicoeducatiu.
1: Explica'ns-ho.
2: Són grups per atendre persones amb malestar emocional, ansietat, baix estat d'ànim, val? I són grups que estan organitzats per temàtiques, no? Tenim, per exemple, el grup de benestar emocional en general, tenim el de fibromiàlgia, tenim el d'ansietat, tenim el grup de dol, tenim el grup de millora del son, i després alguns que es van, aquests són com es realitzen periòdicament, i després tenim alguns així que es fan puntualment o a demanda, que serien el de menopausa, el d'hàbit saludable, bé, algun altre més.
1: Déu-n'hi-do, doncs són uns grups. Com es treballa amb aquests grups? Com ho feu?
2: En aquests grups, doncs, hi has d'accedir a través del teu metge de família o de la teva infermera, val? Ell et recomanarà i llavors triaríem el grup on encaixessin més, i es tracta de, són 8 sessions on el psicoeducatiu es diu perquè et donarem informació per entendre què ens passa, i per altra banda s'oferiran recursos i estratègies per millorar el malestar o la sintomatologia que tinguem.
1: O sigui que, i això ja ha començat, és a punt de començar, encara es pot un...
2: Tot està en marxa.
1: Està en marxa, sí, però sí. Encara seria possible, si algú que s'està escoltant es pregunta, puc parlar amb la infermera, el metge, o la metgessa o el metge per apuntar-me? Per...
2: Poden parlar i se'ls derivarà en els meus grups i jo els trucaré, i quan comencin les edicions, es van començar, acaba una edició, comença una altra, i així estan tot l'any.
1: Molt bé, doncs també fem aquest apunt i continuem amb els actes de la salut mental. Teniu tota una xarxa d'activitats, taller, taula rodona. Miquel, Maite, què destaquem?
3: Doncs jo parlaré de la taula rodona.
1: Parla de la taula rodona.
3: Ja és el sisè any que la fem, amb una vocació, jo diria que molt social, ciutadana, política. Fixa't que durant aquests 6 anys hem parlat de determinants socials, hem parlat de renda bàsica universal, de solitud no desitjada, de joves i extrema dreta, i me deixo alguna cosa més. Ah, i mitjans de comunicació i salut mental. I ara crec que era el moment de parlar d'immigració. Crec que això ho vam pensar ja cap a l'abril o cap a abans de que esclatés lo de Ceuta, i un poc agafo l'assistència de la Maite, i si estem vivint tots moments d'incertesa, moments de en què socialment les coses estan sent complicades, estan fragmentades, no? Imagineu-vos la població immigrada, no? Població que moltes vegades té problemes legals molt, molt, molt grans, té, bueno, si no ha hagut aquesta notícia de la regularització que ha pogut donar un poc de certesa en milers i milers de vides. Manca de xarxes, manca de condicions per poder adaptar-se, per poder conèixer l'entorn, no? I el que ens preguntàvem era, bé, tot això té una afectació en la salut mental, perquè nosaltres tenim la perspectiva de la salut mental eminentment psicosocial, i dels determinants socials, una mirada molt poc biologicista. I dèiem, dèiem, i perquè ens estem trobant, no? Estem trobant al CESMA,

0: i als CAPs, perquè tenim companys que van als CAPs cada setmana, doncs molta població immigrant, molta població immigrada, amb una casuística molt complexa, molt complexa, amb molta explotació, amb molta marginalitat, amb moltes dificultats per accedir a les qüestions més bàsiques, empadronament, que l'atengui una infermera, que l'atengui un metge. Ja no te parlo de l'habitatge, no parlo de l'habitatge, o parlem d'aquestes dones que estan esclavitzades, internes, a cases, amb sous irrisoris, i fent una feina de cures que la gent d'aquí, que aquells que diuen que hi ha prioritat nacional, no farien mai, no? I volíem parlar d'aquest tema i escoltar les persones que volíem. L'interessant és que barrejarem opinió professional, però també en primera persona, i farem una taula rodona per veure com podem canviar la manera d'atendre'ls, perquè nosaltres moltes vegades al CESMA, us ho he de ser molt franc, moltes vegades atenem a gent que no podem atendre, no hauríem d'atendre legalment, no? Perquè no tenen la targeta sanitària, i moltes vegades estem fent una feina de pura assistència perquè tinguin el mínim. Després també està tota la qüestió de que la població migrada, lògicament, venen de molts països, de moltes cultures diferents, i entenen la salut mental, entenen tot el tema de la problemàtica de la salut mental de maneres molt diferents. I això hem de ser capaços d'entendre-ho i d'interpretar-ho. És a dir, és molt diferent com entén la esquizofrènia a Guinea Conakry que una dona colombiana de classe mitjana que ve aquí. Són coses molt... És a dir, no només les interpretacions, sinó després com la gent viu aquestes qüestions, que moltes vegades les qüestions de salut mental en la població que ve aquí són per ells la qüestió número 10, perquè abans han de aconseguir un habitatge, fer venir els seus fills del seu país, a millor pagar la salut de la seva mare allà. Llavors és un tema tan complex, tan complicat i tan urgent, perquè nosaltres estem percebent, per la població autòctona que ens arriba al CESMA i per la vida diària, que cada vegada la mirada sobre la població immigrant és una mirada cada vegada més sospitosa, culpabilitzadora, estigmatitzadora, i per què no dir-ho, en algun moment racista. I això ens preocupa moltíssim.
1: Maite.
2: Doncs sí, absolutament d'acord amb el que està dient. De fet, ella ha estat nomenant algun dels estressors afegits que poden dificultar que la persona que migra faci un procés normal, que és el procés de dol migratori, que l'han de fer tots. És un procés que és un dol que té unes característiques específiques davant d'altres dols, entre elles que és un dol que el tindran tota la resta de la seva vida i que és un dol recurrent, però que no té que presentar problemes de salut. Aquests estressors afegits, la discriminació constant pel color de pell o per la fenotípia característica de la persona, per accedir a un habitatge, per el trencament de xarxes, per aquesta mirada de la societat cada vegada més polaritzada, perquè és lamentable, però la immigració s'està polititzant i s'està convertint en una eina política de rendiment polític, i això perjudica, sempre perjudica. Llavors, aquests factors fan que processos que serien normals es cronifiquin i es facin molt més difícils. Nosaltres, amb el procés de regularització en el que hem atès a 500 persones, hem pogut detectar, com deia en Miquel, situacions d'esclavisme. Les dones que estan a les cases cuidant a les nostres persones grans i als nostres nens, moltes vegades estan en unes condicions que són terribles. I són dones que estan en un aïllament total.
1: Posa algun exemple perquè ens fem la idea.
2: Doncs a treballar tots els dies de la setmana sense dret a festa, per exemple, aquesta, o sigui, nosaltres no concebim que estiguis treballant 24 hores, 7 dies a la setmana, sense dia de festa, per 800 euros al mes, al tanto, que estem parlant de misèries, i que a sobre a la casa te diguin que no tens dret a res i que pobre tu que diguis alguna cosa, perquè com que no tens un permís de treball, si te fan fora et quedes sense res. I darrere teu tens uns fills que està cuidant la teva tia o la teva germana o la teva mare en el país d'origen, que depenen d'aquests mínims ingressos que tu els envies. Llavors, són situacions de molta, molta, molta vulnerabilitat i molt complexos.
1: Situacions que cal posar també damunt la taula, que cal explicar, perquè, clar, totes són precisament persones que no poden donar el seu testimoni, d'explicar-ho, i que vosaltres també doncs, els hi doneu veu d'aquestes situacions extremes. Perquè, a priori, tothom que s'està escoltant, perquè sabem com funciona la societat, es diu, home, jo ja també tinc molts problemes, però aquests problemes, diguem, que tenim i molt greus de vegades a la nostra societat, els que ja estem arrelats a un lloc, es multipliquen amb totes aquestes circumstàncies, perquè parlar d'esclavatge l'any 2026 sembla que no hauria de passar, no?
2: Sí, i tenim una responsabilitat, no? Tenim una responsabilitat quan hem de contractar algú, hem de buscar algú perquè ens vinguin a netejar la casa o perquè ens cuidi cangoratge de nens, o perquè ens cuidi la gent gran, de fer contractes o treballar amb persones que ofereixin contractes, perquè darrere d'això estem oferint dignitat a les persones. Quan nosaltres estem pagant sense contractar la persona, estem contribuint a un sistema que està molt pervers.
1: Qüestions que posem avui damunt la taula, qüestions complexes, i que vosaltres en aquesta setmana de la salut mental tractareu des de diversos àmbits. Un és aquesta taula rodona de dijous 15 al Centre Innova, però feu-nos algun apunt més d'aquestes activitats que heu escollit. Jo veig aquí la projecció d'un documental que em sembla molt interessant, aquest film Viatge al País dels Blancs. Jo el destacaria també perquè és, a més, d'actualitat plena, no? Qui me l'explica?
3: Bé, vam triar una pel·lícula sempre, per la Setmana de la Salut Mental, sempre triem alguna pel·lícula o alguna obra de teatre, no? I aquest any vam veure claríssim que havia de ser aquesta, no? Quan el tema central de la setmana era tot el tema dels factors de la salut mental, no? Adreçada o relacionada amb el tema del procés migratori, no? I bueno, és una obra de Dani Sancho que està basada en la història real de l'Usman, que arriba aquí i doncs com aquesta comunitat l'acull, que és el que es troba, tot això que estaven comentant els companys, que també es veurà en la pel·lícula.
1: Doncs aquesta pel·lícula que val, si dius l'actriu, tothom ho veurà la primera.
3: L'Emma Viladasau.
1: Aquesta, dic, que si ho dius, tothom sabrà que això, faig atenció perquè és aquest diumenge, aquest diumenge a l'Auditori de Pineda.
3: Exacte, entrades gratuïtes, però s'han de treure a través del web d'auditoripineda.cat per reservar seient, i compteu que és diumenge a les 5 obrim portes, 5:30 comença la pel·lícula.
1: I també tenim un documental dissabte 17, Cuidar entre terres.
2: Sí, aquest és un documental que es va fer l'any 2020 i que posa aquesta mirada transnacional al tema de les cures. El que vol és fer-la visible, uh-huh, i donar-los més prestigi. I va fent una doble mirada de dones que estan cuidant aquí i què passa en el país d'origen. Estarà, a més, acompanyat d'una part documentada de Cinefòrum per la Rocío Echeverría, que és una persona, que és una activista, i que ella ho ha viscut en primera persona.
1: Són molts actes, moltes activitats, moltes qüestions que avui hem posat damunt la taula al programa, coincidint aquesta setmana de salut mental i tot el que hem viscut aquests dies ja a nivell nostre, proper, a peu de carrer.
3: Només comentar abans de marxar que hem hagut de canviar, a causa dels aiguats, hem hagut de canviar ubicacions, uh-huh, de tres activitats. En primer lloc, el taller de manualitat que s'oferia a Can Comas el dimecres 14, amb l'Associació de Dones Pinedenques, l'hem passat al Centre Cívic Poble Nou, el mateix dia amb la mateixa data. El taller Factors de Protecció d'aquest dissabte, dia 10, l'hem passat al lloc de l'Auditori de Can Comas, l'hem passat al carrer Riera 31. I per últim, el taller d'Home Dansa, que l'havien calendaritzat per dimecres 14, passa a dijous 15. Són aquestes tres activitats les que hem hagut de canviar.
1: Mar Latorre, tècnica de salut, Maite Mateu, d'Immigració i Igualtat, també des del CAP de Pineda, la referent Jèssica Ferrer i Miquel Cruz des del CESMA, del Centre de Salut Mental d'Adults. Moltíssimes gràcies per ser aquí en directe al programa i emplacem a tothom també que miri les xarxes socials. Publicarem doncs, tots aquests cartells, aquests actes, tant a Instagram de l'Ajuntament de Pineda, ho publicaran, com nosaltres a Ràdio Pineda. La informació ha anat una mica justeta perquè per motius d'actualitat ens hem endarrerit una mica, però avui ja comencem a fer aquesta discussió. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
4: Gràcies.

0: Són les dues. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha difós un seguit de recomanacions per ajudar les persones afectades per les inundacions a gestionar desperfectes, tramitar reclamacions o accedir al suport que necessitin. Cal contactar amb l'asseguradora tan aviat com sigui possible, segons indicacions, dins del termini màxim de 7 dies. Un altre pas, per exemple, és documentar els desperfectes en fotografies o vídeos, si és possible, amb imatges que s'han fet abans de retirar o reparar els elements afectats. Conservar factures o pressupostos de reparació, també informes tècnics o també justificants. I pel que fa a les necessitats derivades d'inundacions, us podeu adreçar a Serveis Socials de Pineda, al carrer Major número 44. L'Ajuntament informa també que el Consorci es posa a disposició de les persones afectades. La Generalitat anuncia que mobilitzarà 75 milions d'euros per fer front als danys dels aiguats, 20 milions en subvencions directes als ajuntaments per reparar infraestructures, però també equipaments o edificis municipals, 5 milions per a les empreses afectades i 50 milions d'euros en préstec i també en finançament preferent. Els maquinistes reprenen de mica en mica el servei i la R1 recupera també progressivament la circulació. El sindicat majoritari CEMAF ha confirmat que ha pogut revisar la documentació tècnica derivada de les inspeccions i, per tant, dona llum verda a la represa del servei. Recordem que la R1 ha estat una de les línies afectades. Les obres de reparació i de renovació de la calçada del carrer Unyà s'ajornen per les conseqüències del temporal. L'Ajuntament de Pineda anunciarà la nova data quan es puguin recuperar amb normalitat. Encara hi ha afectacions per les darreres pluges. També, per exemple, la colla castellera dels Maduixots ha informat que se'ls ha inundat el local i busquen un local per assajar de forma provisional. L'Ajuntament de Pineda ofereix noves dates per renovar el DNI i el passaport. Són avui a la comissaria de la policia local, però també el 21 d'octubre al centre cívic Poble Nou. Podeu demanar informació a l'Ajuntament de Pineda o a pinedademar.cat. I el Centre Innova acull també en anàlisi de dades i d'intel·ligència artificial. Són tres sessions formatives gratuïtes pensades sobretot per empreses, comerços o professionals. Formacions que comencen ja aquest dimecres i que continuaran demà dijous i el dia 13 d'octubre. I Pineda es prepara també per acollir una taula rodona sobre la migració i la salut mental. Serà dins la Setmana de la Salut Mental. Serà el dijous, dia 15 d'octubre, una taula rodona dedicada justament a analitzar la relació entre aquests aspectes, els processos migratoris i la salut mental. I també us avancem que aquest dissabte podreu anar a donar sang i plasma de les 10 del matí a les 2 del migdia a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. Donacions que són essencials per garantir les reserves de sang als hospitals. Ahir van ploure 7 litres per metre quadrat a Pineda. Avui encara amb risc d'algun ruixadet més. Això sí, tot ben plegat, ben irregular. Per demà dijous no fa net, nuvolades amb ruixats que poden tornar a caure a la línia de la costa. I notarem, sobretot, una baixada de les temperatures. A partir de divendres arriba l'estabilitat. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha difós un seguit de recomanacions per ajudar les persones afectades per les inundacions a gestionar desperfectes, tramitar reclamacions o accedir al suport que necessitin. Cal contactar amb l'asseguradora tan aviat com sigui possible, segons indicacions, dins del termini màxim de 7 dies. Un altre pas, per exemple, és documentar els desperfectes en fotografies o vídeos, si és possible, amb imatges que s'han fet abans de retirar o reparar els elements afectats. Conservar factures o pressupostos de reparació, també informes tècnics o també justificants. I pel que fa a les necessitats derivades d'inundacions, us podeu adreçar a serveis socials de Pineda, al carrer Major número 44. L'Ajuntament informa també que el Consorci es posa a disposició de les persones afectades. La Generalitat anuncia que mobilitzarà 75 milions d'euros per fer front als danys dels aiguats, 20 milions en subvencions directes als ajuntaments per reparar infraestructures, però també equipaments o edificis municipals, 5 milions per a les empreses afectades i 50 milions d'euros en préstec i també en finançament preferent. Els maquinistes reprenen de mica en mica el servei i la R1 recupera també progressivament la circulació. El sindicat majoritari CEMAF ha confirmat que ha pogut revisar la documentació tècnica derivada de les inspeccions i, per tant, dona llum verda a la represa del servei. Recordem que la R1 ha estat una de les línies afectades. Les obres de reparació i de renovació de la calçada del carrer Unyà s'ajornen per les conseqüències del temporal. L'Ajuntament de Pineda anunciarà la nova data quan es puguin recuperar amb normalitat. Encara hi ha afectacions per les darreres pluges. També, per exemple, la colla castellera dels Maduixots ha informat que se'ls ha inundat el local i busquen un local per assajar de forma provisional. L'Ajuntament de Pineda ofereix noves dates per renovar el DNI i el passaport. Són avui a la comissaria de la policia local, però també el 21 d'octubre al Centre Cívic Poble Nou. Podeu demanar informació a l'Ajuntament de Pineda o a pinedademar.cat. I el Centre Innova acull també en anàlisi de dades i d'intel·ligència artificial. Són 3 sessions formatives gratuïtes pensades sobretot per empreses, comerços o professionals. Formacions que comencen ja aquest dimecres i que continuaran demà dijous i el dia 13 d'octubre. I Pineda es prepara també per acollir una taula rodona sobre la migració i la salut mental. Serà dins la Setmana de la Salut Mental. Serà el dijous, dia 15 d'octubre, una taula rodona dedicada justament a analitzar la relació entre aquests aspectes, els processos migratoris i la salut mental. I també us avancem que aquest dissabte podreu anar a donar sang i plasma de les 10 del matí a les 2 del migdia a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. Donacions que són essencials per garantir les reserves de sang als hospitals. Ahir van ploure 7 litres per metre quadrat a Pineda. Avui encara amb risc d'algun ruixadet més. Això sí, tot ben plegat, ben irregular. Per demà dijous no fa net. Nuvolades amb ruixats que poden tornar a caure a la línia de la costa. I notarem, sobretot, una baixada de les temperatures. A partir de divendres arriba l'estabilitat. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: Serveis socials de l'Ajuntament de Pineda té activat un dispositiu d'ajuts bàsics per donar resposta a la ciutadania que ha patit les conseqüències dels greus aiguats de diumenge passat. Estan atenent de manera directa totes aquelles persones que han vist malmès el seu domicili o que es troben en una situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa de l'acumulació d'aigua i fang. Per això la crida és a aquelles persones que no estigueu en contacte habitualment amb serveis socials, que us i dirigiu al carrer Major 44 o a la seu de Benestar Social a Poble Nou, al Centre Cívic. Segons ha explicat Toni Palacios, cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Serveis Socials, en una entrevista a Ràdio Pineda aquest matí, l'objectiu és oferir solucions ràpides i efectives a les necessitats més immediates.
2: Parlaríem d'ajuts de primera necessitat, tota aquella persona que degut als aiguats s'ha quedat, per exemple, amb tota la roba negada, que s'ha quedat sense alimentació i no pot accedir-hi per a comprar, que malauradament el seu habitatge encara no està en condicions per poder-hi accedir i nosaltres li puguem oferir puntualment durant un, dos, tres dies que pugui resoldre aquesta situació un habitatge alternatiu, com hem fet amb alguna família puntual amb algun hotel que ens vam trobar, i qualsevol altra necessitat que la persona derivada, sempre dic, de l'aiguat, doncs pugui menester. O sigui, el que volem fer arribar a la ciutadania és la proximitat dels serveis socials, un recurs que està al costat de les persones i que en aquests moments que hi ha una situació d'emergència, doncs puguem oferir-li tot allò que necessitem.
1: Entre els recursos que s'han mobilitzat, destaquem les següents actuacions, que són aquesta cobertura de necessitats essencials, com ara provisió de roba i aliments, també allotjament temporal d'urgència per persones que durant uns dies es puguin allotjar mentre netegen casa seva, i també atenció domiciliària puntual, que és un suport específic per a persones amb dependència o mobilitat reduïda afectades pels aiguats i que no puguin sortir del domicili o tinguin dificultats per cuinar o alimentar-se. Escoltem Toni Palacios, de Serveis Socials.
2: Nosaltres el que fem és l'atenem, les companyes, les informadores, li fan el primer contacte i mirem si és una persona que ja estava atesa per serveis socials, que en aquest cas la seva tècnica de referència doncs l'atendrà i li comentarà a on podem arribar, i si és una persona que mai ha estat atesa per serveis socials, doncs el mateix. O sigui, mirarem quina és la seva necessitat i quines ajudes són les més pertinents. Quin altre perfil ens podem trobar? Aquelles persones amb una mobilitat reduïda o aquelles persones amb dependència que, pel motiu que sigui, derivada dels aiguats d'aquests dies, doncs no pot sortir de casa o no pot sortir a comprar o té mancances per fer el dinar, podríem estudiar també la possibilitat d'un servei d'atenció domiciliari de manera puntual.
1: Les persones afectades que necessitin suport social poden acudir presencialment als dos punts del municipi on hi ha oficina. A Pineda Centre és al carrer Major 44 i a Poble Nou, al Centre Cívic de Poble Nou, al Passeig Diputació número 8. També podeu trucar directament al telèfon de l'Ajuntament de Pineda i us derivaran a serveis socials al 93-767-1560, 93-767-1560. També en relació amb això us hem d'explicar que les oficines d'atenció ciutadana, l'OAC, faciliten certificats per tramitar reclamacions davant les companyies asseguradores. Si us fa falta algun tipus de certificat, en aquests casos contacteu amb l'oficina d'atenció ciutadana a la planta baixa de l'Ajuntament. I pel que fa a empreses i comerços, en el cas del teixit empresarial, els propers dies es donaran a conèixer de forma més concreta els ajuts anunciats avui per la Generalitat.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Aquest és Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
5: Al Club dels 80.
4: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: Les restes òssies localitzades aquest dimecres a Pineda són d'origen animal. Ho ha confirmat el forense que les ha examinat, segons ha pogut saber Ràdio Pineda a través de fonts policials i de l'Ajuntament de Pineda. Per tant, aquestes restes òssies trobades aquest matí a Pineda queda descartat que siguin restes humanes. Inicialment, l'estat de deteriorament molt avançat dels ossos impedia determinar-ne l'origen, fet que ha motivat l'activació del protocol policial i l'obertura d'una investigació. Després de la primera valoració forense, però, s'ha confirmat que es tracta de restes animals. La troballa ha estat en un camí paral·lel a prop de la C-32 i proper a terrenys del polígon. Avui també us expliquem que l'Ajuntament de Pineda, a través de l'àrea de serveis socials, té activat un dispositiu d'ajuts bàsics per donar resposta urgent a la ciutadania que ha patit les conseqüències dels greus aiguats de diumenge passat. Estan atenent de manera directa totes aquelles persones que han vist malmès el seu domicili o que es troben en una situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa de l'acumulació d'aigua i fang. Per tant, si necessiteu ajuda, us podeu dirigir a serveis socials del carrer Major 44 o a la seu a Poblenou, al centre cívic. Segons ha explicat a Ràdio Pineda Toni Palacios, cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Serveis Socials, l'objectiu és oferir solucions ràpides i efectives a les necessitats més immediates de la ciutadania afectada pel temporal.
2: Parlaríem d'ajuts de primera necessitat, tota aquella persona que degut als aiguats s'ha quedat, per exemple, amb tota la roba negada, que s'ha quedat sense alimentació i no pot accedir-hi per a comprar, que malauradament el seu habitatge encara no està en condicions per poder-hi accedir i nosaltres li puguem oferir puntualment durant un, dos, tres dies que pugui resoldre aquesta situació un habitatge alternatiu, com hem fet amb alguna família puntual, amb algun hotel que ens vam trobar, i qualsevol altra necessitat que la persona, derivada sempre dic de l'aiguat, doncs pugui menester. O sigui, el que volem fer arribar a la ciutadania és la proximitat dels serveis socials, un recurs que està al costat de les persones i que en aquests moments que hi ha una situació d'emergència, doncs puguem oferir-li tot allò que necessitem.
1: Entre els recursos mobilitzats destaquen les següents actuacions: cobertura de necessitats essencials, provisió de roba i aliments per a aquelles persones que han perdut pertinences o no poden accedir a productes de primera necessitat, allotjament temporal d'urgència amb un reallotjament puntual durant uns dies en establiments hotelers per a famílies que encara no poden dormir a casa seva. També atenció domiciliària puntual amb suport específic per a persones amb dependència o mobilitat reduïda que no poden sortir del domicili o tenen dificultats per cuinar o alimentar-se.
2: I nosaltres el que fem és l'atenem, les companyes, les informadores li fan el primer contacte i mirem si és una persona que ja estava atesa per serveis socials, que en aquest cas la seva tècnica de referència doncs l'atendrà i li comentarà a on podem arribar, i si és una persona que mai ha estat atesa per serveis socials, doncs el mateix, o sigui, mirarem quina és la seva necessitat i quines ajudes són les més pertinents. Quin altre perfil ens podem trobar? Aquelles persones amb una mobilitat reduïda o aquelles persones amb dependència que pel motiu que sigui derivada dels aiguats d'aquests dies doncs no pot sortir de casa o no pot sortir a comprar o té mancances per fer el dinar, podríem estudiar també la possibilitat d'un servei d'atenció domiciliari de manera puntual.
1: Les persones afectades que necessitin suport social poden acudir presencialment a dos punts del municipi, a Pineda Centre, al carrer Major 44, i a Poblenou, al centre cívic situat al passeig Diputació número 8. També podeu trucar al telèfon 93 767 1560, és el telèfon de l'Ajuntament de Pineda, amb l'extensió de serveis socials. En el cas del teixit empresarial i comercial afectat, es donarà a conèixer els pròxims dies els ajuts que ha anunciat la Generalitat i es podrà gestionar a través del Centre Innova. L'Oficina d'Atenció Ciutadana també facilita certificats per tramitar reclamacions davant les companyies asseguradores.

5 de la tarda amb 11 minuts. Bona tarda, salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquesta tarda del dimecres. També recordant èxits com aquest del cantautor canadenc Justin Bieber. Amb aquesta versió del Sorry, ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquesta tarda del dimecres. De seguida també connectarem amb el nou èxit de la cantant Olivia Dean, amb el So Easy, To Fallen In Love. Continua durant la volta al món.

Avui dimecres 7 d'octubre toca bufar espelmes amb una gran veu del Rhythm and Blues. Tal dia com avui de l'any 1967 va néixer Toni Braxton. La recordem amb aquell inoblidable On Break My Heart.

Dos minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Amb una de les veus del country actual, connectem amb el nou èxit de Megan Moroney, amb el seu Medicine Night.

0: Són les 6. Notícies.
1: Les restes òssies localitzades aquest dimecres a Pineda són d'origen animal. Ho ha confirmat el forense que les ha examinat, segons ha pogut saber Ràdio Pineda a través de fonts policials i de l'Ajuntament de Pineda. Per tant, aquestes restes òssies trobades aquest matí a Pineda queda descartat que siguin restes humanes. Inicialment, l'estat de deteriorament molt avançat dels ossos impedia determinar-ne l'origen, fet que ha motivat l'activació del protocol policial i l'obertura d'una investigació. Després de la primera valoració forense, però, s'ha confirmat que es tracta de restes animals. La troballa ha estat en un camí paral·lel a prop de la C-32 i proper a terrenys del polígon. Avui també us expliquem que l'Ajuntament de Pineda, a través de l'àrea de serveis socials, té activat un dispositiu d'ajuts bàsics per donar resposta urgent a la ciutadania que ha patit les conseqüències dels greus aiguats de diumenge passat. Estan atenent de manera directa totes aquelles persones que han vist malmès el seu domicili o que es troben en una situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa de l'acumulació d'aigua i fang. Per tant, si necessiteu ajuda, us podeu dirigir a serveis socials del carrer Major 44 o a la seu a Poblenou, al centre cívic. Segons ha explicat a Ràdio Pineda, Toni Palacios, cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència de Serveis Socials, l'objectiu és oferir solucions ràpides i efectives a les necessitats més immediates de la ciutadania afectada pel temporal.
2: Parlaríem d'ajuts de primera necessitat, tota aquella persona que degut als aiguats s'ha quedat, per exemple, amb tota la roba negada, que s'ha quedat sense alimentació i no pot accedir-hi per a comprar, que malauradament el seu habitatge encara no està en condicions per poder-hi accedir i nosaltres li puguem oferir puntualment durant un, dos, tres dies que pugui resoldre aquesta situació un habitatge alternatiu, com hem fet amb alguna família puntual, amb algun hotel que ens vam trobar, i qualsevol altra necessitat que la persona, derivada sempre dic de l'aiguat, doncs pugui menester. O sigui, el que volem fer arribar a la ciutadania és la proximitat dels serveis socials, un recurs que està al costat de les persones i que en aquests moments que hi ha una situació d'emergència, doncs puguem oferir-li tot allò que necessitem.
1: Entre els recursos mobilitzats destaquen les següents actuacions: cobertura de necessitats essencials, provisió de roba i aliments per a aquelles persones que han perdut pertinences o no poden accedir a productes de primera necessitat, allotjament temporal d'urgència amb un reallotjament puntual durant uns dies en establiments hotelers per a famílies que encara no poden dormir a casa seva. També atenció domiciliària puntual amb suport específic per a persones amb dependència o mobilitat reduïda que no poden sortir del domicili o tenen dificultats per cuinar o alimentar-se.
2: Nosaltres el que fem és l'atenem, les companyes, les informadores li fan el primer contacte i mirem si és una persona que ja estava atesa per serveis socials, que en aquest cas la seva tècnica de referència doncs l'atendrà i li comentarà a on podem arribar, i si és una persona que mai ha estat atesa per serveis socials, doncs el mateix, o sigui, mirarem quina és la seva necessitat i quines ajudes són les més pertinents. Quin altre perfil ens podem trobar? Aquelles persones amb una mobilitat reduïda o aquelles persones amb dependència que pel motiu que sigui derivada dels aiguats d'aquests dies doncs no pot sortir de casa o no pot sortir a comprar o té mancances per fer el dinar, podríem estudiar també la possibilitat d'un servei d'atenció domiciliari de manera puntual.
1: Les persones afectades que necessitin suport social poden acudir presencialment a dos punts del municipi, a Pineda Centre, al carrer Major 44, i a Poblenou, al centre cívic situat al passeig Diputació número 8. També podeu trucar al telèfon 93 767 1560, és el telèfon de l'Ajuntament de Pineda, amb l'extensió de serveis socials. En el cas del teixit empresarial i comercial afectat, es donarà a conèixer els pròxims dies els ajuts que ha anunciat la Generalitat i es podrà gestionar a través del Centre Innova. L'Oficina d'Atenció Ciutadana també facilita certificats per tramitar reclamacions davant les companyies asseguradores.

Aquesta és una d'aquelles cançons que arriben directament al cor. Des del nou repertori musical del cantautor malagueny Pablo Alborán. Algo de mi. Encetant nova tanda de música al teu costat després de l'informatiu de les 6 de la tarda. Aquesta hora també varien de veus. De seguida connectarem amb el nou èxit de Teddy Swims. Amb el seu Mr. Know It All. Entre d'altres èxits en aquesta nova hora de música.

Molt bona tarda des de Ràdio Pineda, descobrint el talent d'aquest cantautor, Teddy Swims. Un altre dels artistes protagonistes amb la seva música.

0: Doncs sí, la cantant britànica Dua Lipa va ser una de les artistes convidades per sorpresa al concert de Shakira el passat dissabte 3 d'octubre a Madrid. Durant el 8è concert de la seva residència a Madrid, on van cantar juntes Antologia. Fàcilment la identifiquem amb cadascuna de les seves cançons, entre elles aquest Don't Start Now. Ballant al ritme de la música de la cantant britànica Dua Lipa.
1: Energia positiva.

segur que la reconeixeu des del primer segon. Don't you forget about me. Hem pujat el volum per gaudir dels Simple Minds i aquest clàssic dels 80. Inoblidables. Del passat al present amb una de les novetats recents de la banda Doctor Prats.

La clau de l'èxit d'aquests britànics és la seva manera de combinar soul i jazz amb pop sofisticat i elegant. Hem recordat a Mike Hucknall i la seva banda al complet, la formació Simple Red. Something Got Me Started. També present al nostre temps en aquest, en aquesta tarda del dimecres. També recordant unions com aquesta. Macklemore i Ryan Lewis, a ritme del Can't Hold Us, amb un dels èxits de fa uns quants anys.

Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda del dimecres. Junts amb la millor música, des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. Arriba una de les bandes més reconegudes de les últimes dècades. Coldplay amb la col·laboració de la cantant argentina Tini Stoussel. Escoltem el We Pray.

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les cals i seguim la lletra en aquesta tarda del dimecres. D'aquesta forma hem recuperat un dels clàssics de la música de la formació U2. Bono i la seva banda. Walk On. Per donar pas ara a una de les cançons dels 80 de Sting en solitari. Love is the Seventh Wave.

0: Prova gratuïta Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Aquest president del Company Pineda, 15% de descompte en odontologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Des de Ràdio Pineda seguim el ritme alegre i l'esperit reivindicatiu. Amb una d'aquelles cançons que combinen música i festa i compromís. Ses Freixes compartint veu i energia amb la banda Charango. La petita rambla del Poble Sec. Assegur.

Aquest èxit de la cantant Kenya Grace ens ha deixat pràcticament a 3 minuts i pocs segons per arribar a les 7. A les 7 arriba l'informatiu del vespre de Ràdio Pineda. Des de les 5 de la tarda fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dijous a partir de les 5 de la tarda. Arribarem a les 7 amb un dels èxits del repertori de Maroon 5. Adam Levine i la seva banda amb la col·laboració de G. Cole amb aquesta versió remix del Animals. Baby,

0: meant to be.
1: Són les 7, l'informatiu del vespre.

0: L'Ajuntament de Pineda, a través dels serveis socials, té activat un dispositiu d'ajuts bàsics per donar resposta urgent als ciutadans que han patit conseqüències dels greus aiguats. Atenen de forma directa aquelles persones que han vist malmès el seu domicili, que es troben també en situació vulnerable a causa de l'acumulació d'aigua o de fang. Si voleu ajuda, us heu d'adreçar a serveis socials, carrer Major 44, o bé a la seva seu que hi ha a Poblenou, situada al centre cívic. Segons ha explicat a Ràdio Pineda Toni Palacios, cap de la Unitat d'Atenció Domiciliària i Dependència, l'objectiu és oferir solucions ràpides i efectives. Ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
1: Parlaríem d'ajuts de primera necessitat, tota aquella persona que degut als aiguats s'ha quedat, per exemple, amb tota la roba negada, que s'ha quedat sense alimentació i no pot accedir-hi per a comprar, que malauradament el seu habitatge encara no està en condicions per poder-hi accedir i nosaltres li puguem oferir puntualment durant un, dos, tres dies que pugui resoldre aquesta situació un habitatge alternatiu, com hem fet amb alguna família puntual amb algun hotel que ens van trobar, i qualsevol altra necessitat que la persona derivada, sempre dic, de l'aiguat, doncs pugui menester. O sigui, el que volem fer arribar a la ciutadania és la proximitat dels serveis socials, un recurs que està al costat de les persones i que en aquests moments que hi ha una situació d'emergència, doncs puguem oferir-li tot allò que necessitem.
0: Entre els recursos mobilitzats hi ha, per exemple, aquestes actuacions: cobertura de necessitats essencials, per exemple, roba, alimentació per a aquelles persones que ho han perdut tot, allotjament temporal d'urgència, un reallotjament puntual durant els dies que calgui en establiments hotelers, atenció domiciliària puntual i altres serveis, segons ha explicat Toni Palacios.
1: I nosaltres el que fem és l'atenem, les companyes, les informadores li fan el primer contacte i mirem si és una persona que ja estava atesa per serveis socials, que en aquest cas la seva tècnica de referència doncs l'atendrà i li comentarà a on podem arribar, i si és una persona que mai ha estat atesa per serveis socials, doncs el mateix, o sigui, mirarem quina és la seva necessitat i quines ajudes són les més pertinents. Quin altre perfil ens podem trobar? Aquelles persones amb una mobilitat reduïda o aquelles persones amb dependència que, pel motiu que sigui derivada dels aiguats d'aquests dies, doncs no pot sortir de casa o no pot sortir a comprar o té mancances per fer el dinar, podríem estudiar també la possibilitat d'un servei d'atenció domiciliari de manera puntual.
0: Ha remarcat la importància de diferenciar actuacions d'emergència d'altres àmbits. En cas del teixit empresarial o comercial, es dona a conèixer ajuts també que ha anunciat la Generalitat es podrà gestionar a través del Centre Innov. Bé, doncs ara en parlem. Justament hi ha hagut algunes recomanacions pels afectats de les inundacions. L'Ajuntament ha difós tot un seguit de recomanacions, com ara contactar amb l'asseguradora tan aviat com sigui possible. I també un altre pas és documentar els desperfectes en fotografies o vídeos. També conservar factures o pressupostos. A donar documentació complementària. Persones afectades que poden sol·licitar al Meteocat un certificat de dades meteorològiques. També, justament, doncs, els ciutadans, com ara dèiem, us podeu adreçar a serveis socials de Pineda, carrer Major 44, també al centre cívic, per rebre orientació. I també ho estem explicant avui a Ràdio Pineda. La Generalitat anuncia que mobilitzarà 75 milions d'euros per fer front als danys dels aiguats, també als pobles de l'Alt Maresme, per a empreses, ajuntaments, justament, que han patit greus desperfectes. Mesures que inclouen 20 milions d'euros de subvencions directes als ajuntaments, tot plegat per reparar infraestructures, equipaments o edificis. 5 milions d'euros per ajuts directes a les empreses o 50 milions en préstecs i finançament preferent. Ajudarà els ajuntaments a rebre suport econòmic perquè s'han fet actuacions que, lògicament, no estaven dins del pressupost, que, a més, superen de vegades la capacitat dels ajuntaments. Els ajuts que volen ser també una resposta als danys a particulars, per exemple, la gent que ha patit inundacions en baixos o també aparcaments. A l'Alt Maresme, pobles com ara Pineda, però també la resta, continuen immersos en tasques de neteja o de recuperació davant d'aquest temporal històric. tot això, afegim aquests dies doncs, algunes situacions que han patit persones, empreses, però també entitats. Per exemple, les fortes pluges dels darrers dies han inundat el local d'assaig de la colla de Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Recordem que es troba a Palafolls. L'aigua ha provocat desperfectes importants. Ho ha explicat a Pineda en Jan Serra, que és el president de la colla.
2: Les pluges ens han inundat el nostre local, l'han deixat en molt males condicions, han deixat el parquet del terra completament aixecat i tot el material casteller, cascs de canalla, faixes i tot l'equipament electrònic moll i inutilitzable. El terra, de moment, no ens permet assajar amb seguretat.
0: Desconeixen quan podran reprendre l'activitat en normalitat al local. Diuen que ara busquen una alternativa temporal per poder acabar la temporada.
2: Fem una crida per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes. Amb seguretat, doncs, li agrairíem moltíssim. Bàsicament això, necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat.
0: Per tant, com ara estem explicant, l'afectació ha estat global, ha afectat a tots els sectors, també a les pròpies entitats de Pineda i comarca. No totes, però a part d'elles, com és el cas, com diem, dels Castellers. I a tot això també destaquem que les obres de reparació i de renovació de la calçada del carrer Unyà s'ajornen. S'havien de fer aquesta setmana, però s'ajornen per les conseqüències del temporal. L'Ajuntament de Pineda ha informat que la nova data es farà pública. Recordem que és una actuació que ha de permetre renovar el paviment malmès i millorar la circulació en tota aquesta zona. I encara hem d'afegir que els maquinistes han anat reprenent el servei de la R1 i, per tant, van recuperant progressivament la circulació. El sindicat majoritari, el CEMAF, ha confirmat que ha pogut revisar la documentació derivada de les inspeccions que s'hi han fet. Entre les línies que han patit més l'afectació pel no servei hi havia la R1. Recordem, un eix ferroviari que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona. Per tant, durant bona part de la jornada, la línia ha quedat sense circulació i de mica en mica ha anat recuperant els trams horaris. Els maquinistes havien reclamat informes de seguretat a la via que va fins a Blanes, una zona que ha quedat, per tant, sota vigilància. Segons el sindicat, han revisat la documentació i, per tant, han considerat que sí que poden circular els trens. En un altre ordre de coses, destaquem que l'Ajuntament de Pineda ha començat avui a fer la renovació del DNI, també del passaport. La propera data serà el dia 21 d'octubre al Centre Cívic Poble Nou. La informació la trobareu a pinedademar.cat o també a l'oficina municipal de l'Ajuntament. I també destaquem que el Centre Innova acull aquest mes d'octubre 3 sessions formatives gratuïtes per ajudar empreses, comerços o professionals a aprofitar millor el seu negoci. Formacions que ja han començat, continuaran demà dijous i també el dia 13 d'octubre.

0: I també us afegim a aquesta hora que aquest dissabte podreu anar a donar sang i plasma a Pineda. Serà al matí a l'espai Sara Llorenç.
1: Avui dia fa molta falta la donació de sang per poder donar resposta als casos com són els accidents de trànsit, algunes malalties, com per exemple alguns tipus de càncer que necessiten transfusions i en concret plaquetes, moltes operacions i cirurgies com són els trasplantaments.
0: Aquests dies us ho recordarem també a Ràdio Pineda, lògicament, malgrat la situació doncs, que s'ha viscut amb aquest temporal, doncs, continuen algunes activitats com aquesta tan important, la donació de sang, com diem, que es farà dissabte. Ho recordarem aquests dies, com diem, a la nostra emissora. I també ja us avancem que Pineda acollirà una taula rodona sobre migració i salut mental dins la Setmana de la Salut Mental que ja comença. Aquesta taula rodona serà el dia 15 d'octubre. Es vol analitzar la relació entre els processos migratoris i la salut mental, una realitat que no és visible, però que afecta a moltes persones i també a moltes famílies. També ho explicarem aquests propers dies a la nostra emissora. I ara ens interessem molt per la previsió del temps. Després d'un matí força encapotat, s'han anat obrint clarianes, però sembla que no acaba de fer net. Volem saber què és el que ha de passar a les properes jornades. Jordi Pérez, quin temps ens espera?
2: Demà canvi de situació. Demà encara hi ha aire fred en alçada, notable, valors 16, 18, 19 graus sota 0, 5.500 metres d'alçada. L'important de demà serà que entre la tramuntana de matinada a la zona de l'Alt Maresme, entre la costa de la Selva i el Maresme, enfront la costa d'aquests dos sectors, és probable que es comencin a embolicar la troca en formació de nuvolades ja de bon dematí, cap allà a les 7, 8, 9, 10 del dematí, i que es comencin a generar inestabilitat. En primer ruixats dintre mar, alguna tempesta no descartem, i aquesta situació d'inestabilitat es pot perllongar gran part del dijous. Hi haurà una situació de calma de vents i amb aquest aire fred en alçada ja és probable doncs, que tinguem inestabilitat bastantes hores del dijous. A la resta s'obriran clarianes, però en aquest sector tindrem inestabilitat doncs, per moments que pot ser marcada. Demà començaran a baixar les temperatures. Avui encara no, avui l'ambient suau, podem dir-ho, però demà amb el pas de les hores i si va descarregant alguns ruixats, doncs al pas de les hores veurem que la temperatura es va fent cada cop més tardorenca. I més que ho farà de cara a divendres i el cap de setmana, perquè dijous, a partir de l'avançada a la tarda al vespre, doncs la inestabilitat hauria d'anar a la baixa, i amb aquesta entrada doncs, d'aire fred, i això vol dir doncs, que bé, la matinada de divendres doncs, serà bastant fredota, i esperem un divendres doncs, molt més estable.
3: Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: L'Ajuntament de Pineda ha difós un seguit de recomanacions per ajudar les persones afectades per les inundacions a gestionar desperfectes, tramitar reclamacions o accedir al suport que necessitin. Cal contactar amb l'asseguradora tan aviat com sigui possible, segons indicacions, dins del termini màxim de 7 dies. Un altre pas, per exemple, és documentar els desperfectes en fotografies o vídeos, si és possible, amb imatges que s'han fet abans de retirar o reparar els elements afectats. Conservar factures o pressupostos de reparació, també informes tècnics o també justificants. I pel que fa a les necessitats derivades d'inundacions, us podeu adreçar a Serveis Socials de Pineda, al carrer Major número 44. L'Ajuntament informa també que el Consorci es posa a disposició de les persones afectades. La Generalitat anuncia que mobilitzarà 75 milions d'euros per fer front als danys dels aiguats, 20 milions en subvencions directes als ajuntaments per reparar infraestructures, però també equipaments o edificis municipals, 5 milions per a les empreses afectades i 50 milions d'euros en préstec i també en finançament preferent. Els maquinistes reprenen de mica en mica el servei i la R1 recupera també progressivament la circulació. El sindicat majoritari CEMAF ha confirmat que ha pogut revisar la documentació tècnica derivada de les inspeccions i, per tant, dona llum verda a la represa del servei. Recordem que la R1 ha estat una de les línies afectades. Les obres de reparació i de renovació de la calçada del carrer Unyà s'ajornen per les conseqüències del temporal. L'Ajuntament de Pineda anunciarà la nova data quan es puguin recuperar amb normalitat. Encara hi ha afectacions per les darreres pluges. També, per exemple, la colla castellera dels Maduixots ha informat que se'ls ha inundat el local i busquen un local per assajar de forma provisional. L'Ajuntament de Pineda ofereix noves dates per renovar el DNI i el passaport. Són avui a la comissaria de la policia local, però també el 21 d'octubre al centre cívic Poble Nou. Podeu demanar informació a l'Ajuntament de Pineda o a pinedademar.cat. I el Centre Innova acull també en anàlisi de dades i d'intel·ligència artificial. Són tres sessions formatives gratuïtes pensades sobretot per a empreses, comerços o professionals. Formacions que comencen ja aquest dimecres i que continuaran demà dijous i el dia 13 d'octubre. I Pineda es prepara també per acollir una taula rodona sobre la migració i la salut mental. Serà dins la Setmana de la Salut Mental. Serà el dijous, dia 15 d'octubre, una taula rodona dedicada justament a analitzar la relació entre aquests aspectes, els processos migratoris i la salut mental. I també us avancem que aquest dissabte podreu anar a donar sang i plasma de les 10 del matí a les 2 del migdia a l'Espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies. Donacions que són essencials per garantir les reserves de sang als hospitals. Ahir van ploure 7 litres per metre quadrat a Pineda. Avui encara amb risc d'algun ruixadet més. Això sí, tot ben plegat, ben irregular. Per demà dijous no fa net. Nuvolades amb ruixats que poden tornar a caure a la línia de la costa. I notarem, sobretot, una baixada de les temperatures. A partir de divendres arriba l'estabilitat. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

Soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

FM.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.